0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Play. Son Flash de Faema.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Lleida, 104.1. Alcarràs, El Picat, Balaguer, Mollerussa, Alguaire, Torregrossa, Linyola, Cervera. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Hola, hola, comença el Flash Matí.
0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Ara mateix, les 6 del matí, posem en marxa l'edició del dimarts 9 de juny del despertador més potent de Catalunya i Andorra. Flash Matí, benvingut i benvinguda. Ja

0: Aquest és el megacrack de la setmana. Flash FM, Farruko, amb Gracie, Steve Aoki, la cançó Ja pa què. Si és que ja pa què, saps què vull dir? Eo!
1: No us espanteu!
0: Vinga, va!
1: Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Tenim tota la maquinària preparadíssima per vosaltres per engegar el dimarts 9 de juny del 26. Aviam si el Papa Mòbil posa també Flash FM i ens espavilem ja tots plegats. Quin show, quin show. Hem obert amb el Ja pa què, el megacrack de la setmana, Farruko, Gracie, Steve Aoki. Quin trio, també, eh? S'han preparat una d'aquelles cançons que de ben segur escoltareu al llarg d'aquest estiu, que ja tenim aquí a tocar. Tenim 5 hores per endavant, com és habitual. Un nou Flash Matí preparadíssim per despertar Catalunya, Andorra, fronteres, aquells i aquelles que necessiteu una empenta matinal. Aquí l'Héctor Ortega, des d'ara i fins les 11 del matí. Vinga, pam! Molta música, evidentment, tot el bon rotllo que necessiteu. Noticeta random d'aquestes que ens agraden aquí a nosaltres. També la informació de servei de rigor, el temps, l'informatiu i els regals. Evidentment, què seria el Flash Matí sense algun que altre detall a canvi de la vostra presència cada dia, a canvi de que estigueu a l'altra banda aixecant el país des de primeríssima hora del dia. Si aneu a treballar, si torneu cap a casa, feu el que feu. Avui, el primer dia de la selectivitat, també n'hem de parlar, eh? N'hem de parlar, i tant que sí. I avui més entrades pel sonar, la samarreta del Flash Matí. En fi, tenim molta feina avui, eh?
1: Flash! Un matí de bojos! Ah! Un matí amb el Flash Matí!
2: Com m'agrada!
0: I com ens agrada compartir el matí amb vosaltres, només faltaria. La primera d'avui, el primer cafè, amb ell, amb Ugel, Jamaican. Bam, bam, benvingut i benvinguda, som-hi!
3: Som-hi, som-hi!

0: aquesta cançó que es diu Limbo. Com per no conèixer el Limbo, eh? Mare de Déu. Quin tros d'himne. Les 6 i 11 minuts aquest dimarts 9 de juny. Què tal, com esteu? Som el despertador de Flash FM, som el Flash Matí. I aquesta és la setmana Sonar a Flash FM. Tots els programes d'aquesta emissora, aquesta setmana us regalem entrades pel Sonar. El Flash Matí també, evidentment. Avui és el segon dia d'aquest concurs, diguéssim, d'aquesta setmana Sonar. El festival que té lloc del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, amb un cartell de luxe de Prodigy, amb Millie Lenz, Charlotte David i altres artistes que estaran actuant a Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, del 18 al 20 de juny. Som la vostra entrada, la porta d'entrada al Sonar. La pregunta d'avui és la següent. Quin nom artístic tindria el papa si punxés el Sonar? Anem a fer una mica aquí de risa, si voleu. Ja podeu participar a través del WhatsApp. Quin nom artístic tindria el papa de Roma si punxés el Sonar?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-0605-13.
0: Li he preguntat al ChatGPT, per exemple, diu Padre Mix, Sant BPM, DJ Francisco... Se us acuta a vosaltres alguna cosa així del pal o no? Quin nom artístic tindria el papa si punxés el Sonar? És la pregunta que us llancem avui a través del WhatsApp, a través del 628-0605-13, el número de cada dia aquí al Flash Matí. Fàcil, molt fàcil, va. Digueu la vostra. De seguida repassem les primeres respostes del matí. Abans hem de fer sonar el Benito. Sant Benito, Bad Bunny. Vinga, directes cap a Nova York. Sí.

0: no puedo dormirme ya, diu. Doncs aixeca't, xaval, aixeca't com nosaltres, eh? Som al Flash Matí de 6 a 11, com sempre.
1: Flash! Els matins són del... Flash Matí.
0: I també vostres, d'aquells i aquelles que aixequeu el país des de primeríssima hora del dia i que ara mateix esteu en marxa fent els primers quilòmetres matinals, els de rigor. Aquells que no us els treu ningú, doncs que millor que fer-los amb el millor ritme del planeta, amb el Flash Matí i amb l'Escape of the Bonhunters. Què dir-vos d'aquesta cançó, eh? Sona Golden, vinga.

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Axwell, The Chainsmokers, Charlotte David, Fisher, Hallowell... Serà per noms.
2: Creuem dits. Creuem dits.
1: Sergi, agafa el telèfon.
3: Sergi, per favor.
2: Sergi, sisplau.
1: Sergi.
4: Hola, Sergi.
5: Hola, bon dia.
1: Ets el Sergi Rojo?
5: Som jo.
1: Sergi, estaves escoltant Flash FM o no?
5: Estava escoltant-vos i acabo de pagar l'Alex.
1: Sí o no? Doncs t'emporten les entrades pel Maruca. És veritat, eh? Sergi, que guapo, no, tio? Estàs content o què?
5: Sí, molt content.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
6: Hola, Omar Montes.
7: Omar Montes.
6: Omar, diles que...

0: Es diu el conjuntito, el Bobe amb Omar Montes, els dos artistes encarregats de crear aquest tros d'himne. 6 i 25 minuts, ara mateix escolteu Flash FM. Som al Flash Matí, aquí l'Héctor Ortega. Ja sabeu, des de les 6 i fins les 11 del matí, avui us heu de posar el bon conjuntito, especialment aquells i aquelles que aneu a la selectivitat. Avui arrenquen les proves de la SELE, les PAU, un dia que segurament molts i moltes estudiants s'hauran estat preparant des de fa temps, però ahir van fer l'última repassada final, de ben segur, Avui exàmens de llengua i literatura castellana, és el primer dels exàmens, llavors es farà l'anglès també, estrangera, llengua estrangera, anglès, francès, italià o alemany. I a la tarda, física, geografia, literatura dramàtica... Molta paciència, molts ànims, tot això per introduir el tema de les festes preuniversitàries de Flash FM. El que ens interessa és això, És la festa posterior als exàmens, les festes wrap-up de Flash FM, les que engegaran definitivament l'estiu un cop s'hagin acabat els exàmens de la SELE. I, de fet, la primera d'elles... n'hi ha quatre, Una per província, això segurament ja ho sabeu, aquestes alçades de la pel·lícula. La primera d'elles serà la de la província de Barcelona el mateix dijous. Tan bon punt acabin els exàmens, sortim de festa. Molins de Rei, el Bidisco, amb qui us parla l'Héctor Ortega, dijous 11, D'aquí un parell de dies. Aquesta serà la primera de les quatre. Divendres, per exemple, divendres 12, farem doblete. A Lleida, el Vilova estarà en Domena. I a Tarragona, a Salou, a la Caix, de nou, que us parla l'Héctor Ortega. I la festa de Girona la deixem ja per la setmana vinent, el dia 19, al Viaut de Platja d'Aro. Per tant, la cosa es posa ja interessant. Jo crec que ja amb aquestes quatre festes donarem per engegat sí o sí, definitivament, l'estiu... L'estiu, principalment, i també l'estiu en forma de tour, de Flash on Tour, de festes Flash arreu del país.
1: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Això sí, de moment és dimarts, 9 de juny del 26, estem engegant el dia. De seguida amb l'informatiu, el temps, abans prova amb el BL. Això es diu No Tiene Sentido. Hey.

0: 14. Avui Barcelona serà l'epicentre dels actes previstos durant una jornada que obligarà a aplicar restriccions de trànsit i canvis en alguns serveis de transport públic. En aquest sentit, els estudiants que avui comencen les PAU disposaran de recomanacions específiques de mobilitat per evitar incidències derivades de la visita del Papa. Els responsables educatius insisteixen que tots els centres estan preparats perquè els exàmens es desenvolupin en plena normalitat. Les proves s'allargaran durant tota la setmana i mobilitzaran milers d'alumnes arreu de Catalunya. La jornada també estarà marcada per les reivindicacions dels sindicats docents que mantenen oberta la seva discrepància amb el Departament d'Educació després del rebuig al preacord presentat pel govern, i els representants sindicals insisteixen que encara hi ha qüestions pendents que consideren que són més prioritàries. Als esports. Visita fugaç de Ronald Araujo a Barcelona. L'uruguaià ha abandonat la concentració de la seva selecció per visitar-se d'unes molèsties musculars que va notar a l'entrenament de dijous. En principi, però, la seva presència al Mundial no perilla. I d'altra banda, el Barça demanarà als socis en assemblea augmentar els 1.450 milions d'euros del crèdit amb Goldman Sachs per la remodelació de l'Spotify Camp Nou. La quantitat definitiva no està fixada, però se situaria a l'entorn dels 400 milions d'euros.
1: El despertador que mana és el Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: bote-bote hasta que explote. Aïssa, RUFV i Kremli, es diu Muchacha, un dels cracs d'aquesta setmana a Flash FM. Hola, bon dia, som al Flash Matí. Jan Ponsa, com estàs?
1: Què tal? Bon dia, Héctor.
0: Les 6:34, estem intentant aquí aixecar el país una miqueta, no, Jan?
1: Correcte. Nosaltres ens estem intentant aixecar nosaltres mateixos.
0: Ah, també, també, exacte. Aviam, com es planteja avui la situació meteorològica, Jan?
1: Doncs mira, és una mica el yin i el yang, el dia i la nit, en funció d'on estigueu, perquè avui, sobretot a punts de la meitat nord, doncs s'espera un dia doncs, acompanyat amb ruixats, sobretot intermitents, que podrien deixar aigua en qualsevol punt del Pirineu i del nord de la Catalunya central. A la tarda, aquests ruixats també podrien arribar a punts de l'interior de les comarques de Girona i del Pirineu de Girona, i també tindrem

0: Alguns núvols, sobretot a punts de la Catalunya central. On farà un dia bastant diferent és a punts del sud, a les comarques de Tarragona, sobretot, on farà un sol bastant espaterrant avui. Tot i això, avui les temperatures màximes baixen un pèl i els següents dies seguiran baixant. Per tant, ja veus, Héctor, hi haurà punts a Catalunya on hauran de tenir el paraigües a prop i altres llocs on hauran d'anar amb la crema solar a prop.
1: Bueno, ja, i per això estàs tu aquí per acabar de detallar en cada punt del país quin és el seu panorama.
0: Així és.
1: Aviam, ara mateix, temperatures.
0: Doncs mira mateix a Tarragona 20 graus, a Olot 16 graus, a Begues, al Garraf 16 graus i mig i a Sant Cugat del Vallès 19 graus, com ha pujat el termòmetre.
1: Molt bé, Jan. Avui estem regalant entrades pel sonar. A tu et mola això, o què?
0: Home, doncs no estaria mal, la veritat.
1: Sí, no? La pregunta és una miqueta cutre, però a què et sembla a tu? Aviam. Quin nom artístic li posaries al papa si punxés el sonar? S'ha d'apuntar alguna xurrada, o què?
0: Pues no, la veritat és que no.
1: Ah, t'he pillat, eh?
0: Ara m'has pillat.
1: Tinc un parell o tres d'idees d'oients que ara llegirem d'aquí a un parell de cançons. Si voleu participar, ja sabeu. Quin nom artístic li posaríeu al papa si pogués estar punxant el sonar? Sonar 628-06-0513. Jan, fins ara!
0: Vinga, fins ara!
2: Que no t'expliquin drames! Vine al Flash Matí!
3: Com m'agrada!
1: Abans, la cançó del Mundial, la Shakira, amb Burna Boy. El Flash Matí d'aquest dimarts, 9 de juny, sona...

0: Va saber tocar la tecla adequada, eh? Això te pego. No peguis, no, home, per favor. 6 i 41 minuts ara mateix.
1: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.
0: Sona la Villa, Ryan Castro, Capo.

0: Rio Coco, la proposta de l'Omar Kurz des de Puerto Rico al Flash Matí d'aquest dimarts. 9 de juny del 26, amb entrades pel Sonar. La pregunta és amb quin nom artístic aniria a punxar el Papa si fos un dels artistes del cartell del Sonar. Quina tonteria més gran, la veritat, eh? No tenim remei. Quin nom artístic tindria el Papa si punxés el Sonar? Hola.
1: Bon dia, Héctor. Soc Xavi.
0: Hola, Xavi.
1: Jo li posaria una cançó que es sonava fa temps.
0: Quina?
1: El DJ Papa Americano.
0: Papa Americano. Molt bé. Està guai, està guai. M'agrada la idea. Tinc un parell més d'opcions xules. Una diu El Rei León, DJ. Aquesta sí, mola, mola. Està guai, molt ben tirat. De Mamas and the Papa, El Tributo. Vale, vale.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Vosaltres direu quin nom artístic tindria el Papa si pogués punxar el Sonar. A canvi, sortegem entrades precisament per aquesta edició 2026 del Sonar, que és la propera setmana ja, eh? A Fira Gran Via. Som al Flash Matí. Sona Lola Índigo. Bon dia. Bon dia.

Molts concerts, molts, sempre molt fer més. I nosaltres, doncs, evidentment contents, amb, amb la seva decisió. Pat Barry, Titi me preguntó, del 2022, amb la tonteria, des de l'àlbum Un verano sin ti, al Flash Matí d'aquest dimarts. Ara sona Quevedo, així ens plantem a les 7 del matí. Bon dia.

0: Fema sabrosa.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 7. Catalunya es prepara per rebre avui el Papa Lleó XIV en una visita marcada per un ampli dispositiu de seguretat i importants afectacions de mobilitat, especialment a la ciutat de Barcelona. Milers de persones han de participar en els diferents actes previstos al llarg de la jornada, mentre les administracions recomanen planificar amb antelació els desplaçaments. La visita ha obligat a coordinar dispositius especials de seguretat, de transports i també emergències arreu de l'àrea metropolitana. Milers d'estudiants afronten avui el primer dia de les proves d'accés a la universitat. El govern assegura que les proves es desenvoluparan amb normalitat malgrat la coincidència amb la visita del Pontífex i ha fet una crida als alumnes perquè surtin amb temps suficient per arribar als centres examinadors. Els sindicats docents mantenen la pressió sobre el Departament d'Educació després del rebuig al preacord assolit les últimes setmanes. Les organitzacions reclamen millores en les condicions laborals i no descarten noves mobilitzacions si no reprenen les negociacions. Les properes setmanes seran clau per intentar acostar posicions entre les dues parts. Als esports. Amb la victòria de Florentino Pérez a les eleccions del diumenge, el Real Madrid ja pot treballar en la planificació esportiva de cara a la temporada que ve. Malgrat que encara no són oficials, el Club Blanc ha donat llum verda a la incorporació de tres noves cares per la plantilla que ha de dirigir José Mourinho. Més enllà del retorn de l'entrenador portuguès, Dumfries, Nico Paz i Konaté seran els primers reforços d'aquest estiu.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: Aquest és el número 1 de la setmana, el número 1 del calibre 45 de Lejitos. Amb Jay Wheeler en solitari. Hi ha una remescla també existent d'aquesta cançó, però hem decidit quedar-nos de moment amb l'original, eh? De moment el Jay Wheeler és l'únic... L'única medalla d'or de la llista de Flash FM aquesta setmana. Gemma Manzanero, bon dia!
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, bon dia a tothom, com esteu?
0: Què passa, gent que matina, flasheros i flasheres que esteu en marxa ara mateix a les 7 i 5 minuts. Bravo, eh? Bravo, bravo.
1: Bravo. Bravo per tots i totes, eh?
0: Tenim molta música per vosaltres fins les 11 del matí avui en aquesta primera jornada de la sala activitats.
1: Toma ja, va, que això ja està fet.
0: Home, portem aquí una xapa amb allò de la cele, de les festes de després, etcètera, etcètera, que espero que ja tingueu, doncs, per mà tot plegat, eh? Tant els continguts que avui potser hauríeu de tenir clars per l'examen...
1: Com la festa.
0: Com la festa de després, a les ubicacions, a les discoteques, i a més, però, bueno, això destacarem d'aquí una estona.
1: I tant.
0: Avui, mira, estava mirant... El primer examen serà a partir de les 9 del matí, per tant, ja queda superpoc, eh?
1: Uh-huh.
0: El de castellà, en definitiva.
1: Bueno, comencem suaus.
0: Llengua i literatura castellana. Bueno, és el típic examen que després t'entra una figura retòrica d'aquesta de fa 4.000 segles que dius, però quina fumada és aquesta,
1: tio. Sí, això sempre passa, eh?
0: Després de les 12, el de llengua estrangera, que segurament en general serà anglès.
1: Anglès.
0: Majoritàriament.
1: Sí.
0: I a la tarda, cor i tècnica vocal. Bueno, optativa, optatives d'aquesta. Física, geografia, geologia, literatura dramàtica i ja està. Bueno,
1: molt
0: i
1: bé.
0: Aquestes optatives, que això sí que ja dependrà molt de cada estudiant.
1: Bueno, per la tarda més suau, no?
0: Suau, suau.
1: Sí.
0: Per tant, si algú d'aquí està escoltant la ràdio o us agafa de prop, perquè teniu el vostre peque... Bueno, peque, tampoc tan peque, però vull dir...
1: Sí, sempre.
0: Vostre fill, la vostra filla o alguna persona propera es presenta als exàmens. Ui, animeu-los, eh? Animeu-los.
1: I tant, i tant, ànims.
0: Aquí ja, doncs, comencem a posar el dia en marxa. En aquest cas, de nou, amb el Quevedo, però amb les nova línia, ara.
2: Flash Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Perquè, com ells diuen, les coses arriben al golpito. Bon dia.
1: Vinga, bon dia.

0: Vale.
1: Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
2: Flash!
3: Bring the action.
4: When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up.

Ice Cream and Shouts. Will I Am i Britney Spears al Flash Matí d'aquest dimarts 9 de juny. Va, treballa, treballa. Work. Som al Flash Matí i tenim una samarreta, ja ho sabeu, eh? La de Por la Mañana Café, Por la Tarde Ron. De seguida obrim línies del telèfon de directe del Flash Matí perquè la pugueu aconseguir els que matireu més avui, eh?

0: M'agrada el Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
2: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
3: El 88.915.
2: Sèrie...
3: El 45.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
4: Adelántate a las rebajas en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Ven por la promoción de verano. Quédate por la mejor experiencia de compras de la Costa del Sol. Disfruta de descuentos extras sobre el precio outlet en tus marcas favoritas. Solo del 17 al 23 de junio. Y recuerda, en verano abrimos todos los días. Prepárate para descubrir más en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
7: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del

0: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
1: A partir d'avui fins al dia 13 de juny, la Fórmula 1 arriba al centre de Barcelona amb el Fan Village a Plaça Catalunya. Una proposta gratuïta per viure l'ambient de la Fórmula 1 amb activacions, activitats familiars, gastronomia, música en viu i molta, molta diversió. Fan Village a Plaça Catalunya, Barcelona, de la Fórmula 1. Cal registrar-se prèviament a circuitcat.com. Del 9 al 13 de juny, Fan Village de la Fórmula 1 a Plaça Catalunya.
2: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 174 milions, amics, rialles, llocs, moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, de la Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
4: Flash FM, emissora oficial. Andorra. Flash FM. 93.8.
5: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Bon dia, doncs hores d'ara una capinxa ja destaca i circula un fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
8: El nostre so és únic. Flash!
9: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.

0: Mi cama suena y suena.
1: És la bitxota, la Karol G, amb aquesta cançó de fa uns quants anys que es diu Mi cama. Ui, la cama, ui, el llit, eh? Com l'estimem.
2: I hem de posar una miqueta d'oli, eh? Que fa soroll, aquest llit.
1: Sí. Bueno, l'haurà fet servir moltes vegades i ja està. Oi, bé, bien por ti, eh?
2: Que disfruti de la vida, clar que sí.
1: Aviam, 7 i 25 minuts. Ara mateix obrim les línies del telèfon de directe per si algú d'aquí s'atreveix a trucar per guanyar la samarreta del programa.
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
1: Bé, va, els més atrevits, els que matinen més en aquest dimarts, doncs són els que ara estan trucant. Una persona s'emportarà, com és habitual, la samarreta del Flash Matí. Hola!
4: Bon dia!
1: Opa!
4: Bon
1: dia! Què passa? Com et dius? Hola. Què tal? Qui ets?
4: Verònica!
1: Ui, Vero. Estan trucant, Vero!
4: De Tarragona.
1: Hola, Verònica. Escolta, tant de bo cada persona que truqués tingués la teva energia, tia.
2: Toma ja.
4: Que guai, tio.
1: Va, un fort aplaudiment per la Vero, que s'emporta avui la samarreta del Flash Matí. Quina tia, eh? Quina tia més
2: encanta. Ah,
4: ja tenia ganes, que
1: ja
4: no es va molts cops.
2: Que ah, crac.
4: Sí. Ja
2: que crac, Vero.
1: Per fi, per fi. Sí. Bueno, Vero, escolta.
4: A tu,
2: guapa.
1: Per escoltar el programa i per la trucadeta. Sí. Escolta, i què fas tu aquest matí de dimarts, Vero?
4: Pues anar a treballar.
1: De què treballes?
4: Soc un serge en un campus educatiu.
2: Molt bé.
1: Escolta, un dia d'aquests que estiguis allà a la feina, en primera línia, posa't la samarreta per fer una miqueta d'enveja al personal.
4: Sí, clar que sí, que aquí també fan un curs de DJ, o sigui que ja m'ho posaré.
1: Ah, bueno, ah, bueno.
2: Gran.
1: DJ Vero, tu participes al concurs, d'això o no? No?
4: No he participat, però sí, vull participar també.
1: Ah, també, bueno, no, bé, la Vero està
2: a tope.
1: Desbocada, eh?
4: A tope.
1: Vero, escolta, no pensis, ara t'agafem les dades, que tinguis molt bon dimarts, d'acord?
4: Moltes gràcies.
2: Un petó.
1: Adéu. Romeo Santos, Prince Royce, amb ells ens plantem a 2:15 d'aquest dimarts. Dardos.

0: A jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. Comencem parlant de l'acord d'associació i de la reunió del Coreper, celebrada en el marc de la Unió Europea, que no ha permès de moment avançar en la tramitació de l'acord d'associació. El text continua encallat.

0: com ahir el comú d'Ordino. Aquest sistema de vot anticipat continua aquesta setmana, tant a la CAS com avui també a la parròquia d'en Camp, el comú d'en Camp, per ser exactes. Parlem del papa Lleó XIV. Reafirmava ahir el posicionament de l'Església Catòlica contrari a l'avortament i ho va dir durant la intervenció al Congrés dels Diputats espanyol. Les declaracions arriben mentre el govern d'Andorra disposa d'una proposta tècnica per la despenalització de la interrupció voluntària de l'embaràs i manté converses amb la Santa Seu abans de determinar els passos a seguir. Avui el papa Lleó XIV arribarà a la ciutat de Barcelona. Parlem de la quarta edició del Festival Clàssicant. Va finalitzar diumenge amb una ocupació mitjana del 93%, segons les dades facilitades per l'organització. Un esdeveniment que ha registrat un augment notable de públic amb 2.457 entrades venudes, una xifra superior a la de l'any passat. La representació de Cassandre amb Fanny Ardant com a protagonista va posar punt i final al programa. I l'auditori del Centre de Formació Professional d'Aixovall serà l'escenari aquest dissabte de la final andorrana de la World Robot Olympiad organitzat per Andorra Telecom. La competició reunirà 15 equips formats per participants entre 8 i 15 anys que hauran de crear i programar robots capaços de resoldre diferents reptes. L'edició d'enguany gira al voltant de la temàtica de les civilitzacions antigues. Trobareu més informació sobre aquesta i d'altres notícies al nostre lloc web a flashandorra.com.
1: Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

0: Haceu el tonto, la col·labo entre Lola Índigo i Quevedo. El flash matí d'aquest dimarts, aquest 9 de juny del 26.
1: L'única alarma que sona a festa. Flash matí.
0: Bé, va, merci per ser-hi. Això continua, 7:35 minuts, ara mateix.

0: Can Bam Bam. És Ugel, la seva nova cançó, amb Ultranaté, Moving to the Sun. El flash matí de Flash FM. On, si no, bon dia.
1: Moving to the Sun.
0: Gemma Manzanero, què tal?
1: Ai, Héctor Ortega, molt bon dia, molt bé, aquí, donant-ho tot.
0: Jan Ponsa, què tal, com estàs, tio?
2: Bueno, anem fent, despertant, obrint els ulls.
1: Ah, bueno.
0: Has dit una frase abans, fora de micro, molt xula, que estàs fins al papo del papa, eh?
2: Sí, és una mica així, la veritat. És que saps què passa?
0: Hasta el papo del papa.
2: Fa moltes setmanes que escoltem ja notícies del papa rere dia a dia, i clar, ara serà el... Ja, el pic màxim de, de les notícies papals.
0: Jo només necessito que el papa mòbil posi Flash FM, perquè si no, quina gràcia tindries.
1: Estaria guapíssim.
2: Segur que posa Flash FM.
1: Guapíssim.
0: Ai, el rei lleó aquest, el papa lleó aquest. Avui, de fet, tenim entrades perquè aneu al Sonar 2026. La pregunta va per aquí una mica, eh?
1: Doncs mira, el que ens heu de dir és quin nom artístic seria el del papa si punxés el Sonar.
0: Fàcil, fàcil.
1: Has vist?
0: Diuen per aquí, per exemple, bon dia, jo li posaria Papamix Retrum.
2: És bona.
0: Retrum per què?
1: Home, perquè retro, però papatum, aquestes coses, suposo. Bueno, papatum ho acabo de treure al forro,
0: papatum.
1: No? Però ja m'entens.
0: Papamix Retrum, molt bé. Vosaltres també. Podeu dir la vostra a través del WhatsApp del Flash Matí.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628 0605 13.
0: Entradetes pel Sonar 2026. Aviam, Jan, com es presenta aquest dimarts?
2: Doncs mira, es presenta diferent en funció d'on esteu, eh? Avui, per exemple, a la meitat nord de Catalunya tindrem bastants núvols, acompanyat amb ruixats bona part del dia, ruixats que aniran, doncs, circulant, no anirà plovent tot el dia ni molt menys, i a la tarda a les comarques de Girona sumarem també més núvols i a la tarda també alguns ruixats a punts de l'interior d'aquestes comarques, eh? Al sud de Catalunya, a les comarques de Tarragona, avui el sol s'imposarà força més i a punts del litoral central, doncs, un dia acompanyat amb estones amb sol i amb més núvols, per tant, un dia una mica rúfol, bueno, un dia on baixen les temperatures màximes, per tant, ai, sortiu ai, ai. Ara, abrigueu-vos un pèl.
0: Super poc, eh?
2: Un pèl només.
0: Un palet. Aviam, temperatures d'ara mateix.
2: A Torredembarra ara mateix 19 graus i mig, a Torroella de Montgrí 17 graus i mig, a Vilanova del Segrià 15 graus i mig i a Tarragona 19 graus i mig.
0: Molt bé, Jan, fins ara, tio.
2: Vinga, fins ara, família.
1: Adéu. Cuideu-vos.
0: Amb el carnet jove tens un munt d'avantatges i promocions, ho sabies o no?
1: Sí, perquè ja s'acosta l'estiu i estàs organitzant les vacances, que... doncs aquí tens alguns descomptes per viatjar ben lluny, eh? Ben a prop o
0: okay.
1: O per improvisar una escapada com cal.
0: Vinga, va, amb el carnet jove pots trobar avantatges amb Singapore Airlines, Iberia i Air Europa per posar rumb a noves destinacions.
1: També tens propostes com Grimaldi Lines per viatjar a Roma o Sardenya amb els vals del PAC Jove i descomptes amb freetour.com per descobrir ciutats d'una manera diferent.
0: I a més, el teu carnet inclou assegurança d'assistència en viatges totalment de franc pels teus viatges fora de l'estat. Un extra que va molt bé quan tens ganes de moure't sense complicacions, eh?
1: I si encara no tens el carnet jove, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Baixa't l'app, carnet jove, carnetjove.cat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes.
0: Molt bé, tu, som al Flash Matí, 7 i 40 minuts, és dimarts. Això continua. Som l'emissora del Ritmo. Bon dia.

Calor, calor, em fa una mica, eh? Cano i Justin Quiles. Això es diu Olvidar-nos de tot. El Flash Madí, l'escolteu de nou en aquest dimarts 9 de juny del 26. Estem engegant una nova jornada. Plegats els de la carretera, precaució sempre, eh? El lloro de la música ens encarreguem nosaltres. Fins les 11 al Flash Madí, ja sabeu. I ara, doncs, cap a l'Argentina, amb una de les seves màximes representants, com és la Tini, acompanyada d'Ulises Bueno. 7:46 minuts, sona Dos Amantes. Bon dia.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Del 18 al 20 de juny torna Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte Devite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
2: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 174 milions,
3: amics,
2: rialles,
3: llocs,
2: moments, 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
6: Què?
5: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
6: Sense pagar?
5: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
6: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
7: Citroën.
6: Consulta citroen.es.
8: Llimonada natural Don Simón. Amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
9: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
10: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions. Fins i tot els caps de setmana. Sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
9: Taxi? On sigui.
10: Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
11: Bon dia!
12: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
13: Tranquils, que no ens avorrirem.
12: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
14: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
15: Estàs connect... Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
16: Peugeot.
15: Andorra. Flash FM. 93.8.
17: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana l'ara a andorratelecom.ad.
18: Aquest estiu hi ha moments que no s'improvisen. Sabors que sorprenen, música que et fa sentir. L'emoció de viure cada instant al màxim. Gastronomia, espectacles, concerts, casino i les millors experiències en un sol lloc. Aquest estiu viu-lo a Únic. Únic, un estiu per recordar.
19: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
20: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
19: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
21: No penso fer res aquest cap de setmana, només descansar.
22: Qui diu que el cap de setmana és per descansar?
23: Miquel González.

matí. Flash Running! Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM. Amb Miquel González. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a

d'aquesta fusió entre Sebastián Yatra i Bad Gyal. Es diu 2AM i ens apropa, de fet, a les 8, eh? Les 2 de la matinada queda enrere, molt enrere. 8 del matí, pràcticament. Som al Flash Matí de Flash FM. I al lloro, que us presentem una de les novetats d'aquesta setmana. Gordo és l'artista i això és tremendo. Es diu Loco Loco. Volums amunt.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. Catalunya es prepara per rebre avui el Papa Lleó XIV en una visita marcada per un ampli dispositiu de seguretat i importants afectacions de mobilitat, especialment a Barcelona. Milers de persones participaran en els diferents actes previstos al llarg de la jornada, mentre les administracions recomanen planificar amb antelació els desplaçaments. La visita ha obligat a coordinar dispositius especials de seguretat, transports i emergències arreu de l'àrea metropolitana. Milers d'estudiants afronten avui el primer dia de les proves d'accés a la universitat. El govern assegura que les proves es desenvoluparan amb normalitat, malgrat la coincidència amb la visita del pontífex, i també ha fet crida als alumnes perquè surtin amb temps suficient per arribar als centres examinadors. Els sindicats docents mantenen la pressió sobre el Departament d'Educació després del rebuig al preacord assolit les últimes setmanes. Les organitzacions reclamen millores en les condicions laborals i no descarten noves mobilitzacions si no es reprenen les negociacions. Les properes setmanes es consideren clau per intentar acostar posicions entre les dues parts. Als esports. Amb la victòria de Florentino Pérez el passat diumenge a les eleccions, el Real Madrid ja pot treballar en la planificació esportiva de cara a la temporada que ve. Malgrat que encara no són oficials, el club blanc ha donat llum verda a la incorporació de tres noves cares per la plantilla de José Mourinho. Més enllà del retorn de l'entrenador portuguès, Dumfries, Nico Paz i Konaté seran els primers reforços de l'estiu.
0: Sona el Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: És una cançó que té unes vibes tremendes d'estiu. Ja pa què és el títol, és del Farruko, Gracie i Steve Aoki, els tres aquí darrere d'aquesta cançó, en forma de mega crack aquesta setmana, a Flash FM, Gemma Manzanero, què tal?
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé. 8:04 minuts d'ara mateix, d'aquest dimarts, 9 de juny del 26. Som el despertador més musical de tota la ràdio i aquesta cançó no te l'esperaves.
1: No, perquè en Sufat hi ha sorprès als seus seguidors compartint un avanç de la seva nova cançó, que es diu Sea Como Sea, sí, a les xarxes socials, d'acord? El futbolista ha publicat un vídeo promocional a Instagram i a TikTok on es pot sentir per primer el primer fragment del tema, mostrant així doncs la seva faceta musical. Perquè recordem que l'en Sufat és jugador de futbol.
0: Et dic una cosa, l'he escoltat i no em sembla tan malament, eh?
1: Ah, no? De quin rotllo és?
0: Ara la fem sonar. Però si la compares, per exemple, amb el que va fer Sergio Ramos...
1: Te pero que te vaya bien.
0: Em quedo amb en Sufati.
1: Reggaeton?
0: Sí, sí.
1: Sea como sea. És del BL, eh?
0: No.
1: Ja.
0: Però li dona un aire, eh? Sea como sea. Olloro. Que no està tan malament la cançó, eh?
1: No, jo crec que entrarà en un futur a Flash FM.
0: No, home, no.
1: Que no?
0: Tampoc tant, no, per favor.
1: Agarra'm el cubata.
0: No, per favor.
1: Ja veurem.
0: Prepareixo quedar-me amb Bad Bunny.
2: Flash! Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Va, nova hora en marxa, sona Baile Inolvidable. Bon dia.
1: Bon dia.

La Marina està morena, figa flauas a Flash FM, al Flash Matí. Dimarts en marxa, 8 i 12 minuts. Som el matinal més musical de tota la ràdio i ho demostrem amb cançons com, per exemple, aquesta d'Augel. Sona Jamaican Bam.

0: Hoy hace el amor bien rico, bebecita.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
3: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
4: el 22 d'octubre del 1977.
3: I el número de la sort, el...
4: l'11.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
7: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
8: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu! Un souvenir per la mare?
10: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
9: Taxi, on sigui.
10: Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
11: Si aquest juny has de triar, tria U Manresa, el campus universitari de referència en salut, educació i empresa. Descobreix el nou grau en dret o el grau en gestió de la societat digital i els cicles formatius de grau superior. Amb simulació, grups reduïts i una inserció laboral altíssima. I amb beques i ajuts. A la preinscripció, tria U Manresa.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Descobrir, compartir, donar suport, temps. 174 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
15: Jo no puc treure'm del cap això.
16: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarma es dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir.
2: Andorra. Flash FM. 93.8.
17: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
18: Bon dia, doncs a hores d'ara destaquem trànsit dins de la carretera General Ua, vingut a Salou, amb dos sentits de la marxa. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
19: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
20: Som únics. El ritme el marca Flash FM. Andorra 93.8 FM.
21: La cas comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis. Avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
22: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfè de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.

escoltant el Flash Matí. De 6 a 11, a Flash.

0: Diu On anar, la carta de presentació d'aquest artista Flash FM ara fa parell d'anys. Ben bons. Capo! Bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs? Què tal?
0: Aquesta és la setmana Sonar.
1: Sí.
0: Això vol dir que cada dia de la setmana us regalem entrades dobles perquè aneu a l'edició 2026 del Sonar. A Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat. Això comença el 18 de juny i fins al dia 20. Són 3 dies de Sonar. Avui us regalem entrada doble perquè aneu al primer dels dies, el mateix dijous 18 de juny. A veure, molts artistes, el cartell és tremendo, eh?
1: Vale, va, us heu d'imaginar que el papa punxa el Sonar, d'acord? Quin sobrenou li posaríem de, bueno, de nom artístic, d'acord? Al 628-06-0513.
0: Mira, per exemple, han dit Leo in the House.
1: M'agrada.
0: Digi, papaix. Això és raro, aquesta no l'ha acabat d'entendre, però bueno, està guai.
1: No, papaix.
0: Papaix.
1: Bueno, és original.
0: Diuen, bon dia, el nom perfecte seria Papaixion, Papation. Papation.
1: Papation.
0: Papation.
1: Què més?
0: Per la fava que et faria agafar, diu.
1: Ah, papaix.
0: Papaix.
1: Què té a veure amb una fava?
0: No ho sé. Leon Santum, també. Aquesta està guai, Leon Santum.
1: Escolta, la gent està molt picarona avui.
0: No sé, digueu la vostra, vosaltres. Quin nom artístic tindria el papa si fos un dels del cartell del Sonar?
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: El Flash Matí és la teva porta d'entrada al Sonar 2026.
1: Molt bé.
0: I això continua, camí a 8:45. Tenim molta música i el lloro amb la cançó que arriba ara. Jo no l'acabo d'entendre, però es veu que funciona molt i per això sona Flash FM.
2: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.
0: L'escolteu i ja em direu què tal. És de Mobile Joe i es diu Maladí.
1: Ah, doncs pues som-hi.
0: Maladí.
1: Ah, sí, sí, sí.
3: Shout out to my man, Mobile Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Opositem Junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. Comencem parlant de l'acord d'associació i de la reunió del Coreper, celebrada en el marc de la Unió Europea, que no ha permès de moment avançar en la tramitació de l'acord d'associació. El text continua encallat per la reserva d'estudi mantinguda per Bulgària. El bloqueig està relacionat amb la investigació sobre l'intent de compra de la banca di San Marino per part del grup inversor búlgar Starcom, una qüestió que fa mesos que impedeix tancar aquest punt. Parlem de les eleccions a la CAS. Un total de 266 persones van participar ahir a la primera jornada de vot per dipòsit de les eleccions al Consell. Els sufragis es van distribuir entre representants dels empresaris i treballadors per compte propi, assalariats i pensionistes. La participació va ser idèntica als dos punts habilitats, amb 133 vots registrats tant a les oficines de la CAS com ahir al Comú d'Ordino. Aquest sistema de vot anticipat continua aquesta setmana, tant a la CAS com avui també

3%, segons les dades facilitades per l'organització. Un esdeveniment que ha registrat un augment notable de públic amb 2.457 entrades venudes, una xifra superior a la de l'any passat. La representació de Cassandre amb Fanny Ardant com a protagonista va posar punt i final al programa. I l'auditori del Centre de Formació Professional d'Aixovall serà l'escenari aquest dissabte de la final andorrana de la World Robot Olympiad organitzat per Andorra Telecom. La competició reunirà 15 equips formats per participants entre 8 i 15 anys que hauran de crear i programar robots capaços de resoldre diferents reptes. L'edició d'enguany gira al voltant de la temàtica de les civilitzacions antigues. Trobareu més informació sobre aquesta i d'altres notícies al nostre lloc web a flashandorra.com.

0: J.C. Reyes, es diu Loquita. L'escolteu al Flash Matí de Flash FM. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Què tal?
0: A Lloro, que enguany Flash FM torna a ser emissora oficial del Xer Festival. Home. La 8a edició del Xer Festival està a punt d'arribar amb els artistes més top del moment. J.C. Reyes és un d'ells, també Mike Towers. Estarà actuant Omar Cus, De La Fuente, De La Rose, RUFV, Jan Block i molts més els dies 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona.
1: Olé.
0: Xer Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a xerfestival.org.
1: Sí.
0: xerfestival.org. Jan Ponsa, bon dia.
2: Bon dia, què bon tal? Com esteu?
0: Jan, tu ets papista?
2: No, home, bueno. Ui. És que ahir no em va agradar el que va dir el papa al Consell de...
1: Ai, yeah.
0: No em va agradar el que va dir el papa. Què va dir el papa?
2: Home, va dir que estava una mica en contra del dret de l'avortament. No?
1: Sí, venga, sí, papa. I de l'homosexualitat tampoc em va agradar gaire el que va dir.
2: Jo crec que anar a la Casa de la Democràcia Espanyola a fer discursos amb aquest to era una mica innecessari. Eh?
1: Perillós.
0: Saps que va estar també al Bernabéu?
2: Sí.
0: I el Cristian Gálvez i la Patricia Pardo li van intentar que tota la gent...
2: Ahà.
0: Coragés, cantés alhora una frase,
2: vale.
0: I no va quedar gaire bé, mira.
3: El tema para el Papa León XIV, ¿cuál es?
4: Muy de San Agustín. ¿Qué os parece si cantamos?
0: A ver.
4: Contigo, León, un solo corazón.
3: ¡Vamos juntos! Contigo León, un solo corazón.
0: Sí.
4: Contigo, León, un solo corazón.
0: I la gent no feia gaire cas, eh?
2: La gent no estava molt...
1: Però per què no? Ja que hi van... Ostres, que malament.
2: Ja. Les proves d'això, això...
1: Ostres, mira que la gent estava motivada, que la jo gent... vaig veure vídeos de gent plorant.
0: Però no tan motivada, no sé, no sé.
2: No és suficient.
0: No. No eren prou papistes, com
1: quina
0: el Jan Ponsa. Aviam, quin dimarts tenim per endavant, Jan?
2: Doncs mira, depèn d'on us trobeu. Avui, per exemple, la meitat nord de Catalunya ens espera un dia força tapat, amb bastants núvols, i tindrem ruixats una mica inconexos i majoritàriament febles bona part del dia. A la tarda, les comarques de Girona també s'inflaran amb més núvols, tindrem alguns ruixats febles també a punts de l'interior de cara a la tarda vespre, i tindrem més sol, sobretot a punts de les comarques del sud, és a dir, a les comarques de l'estimada província de Tarragona. Un dia on les temperatures màximes baixen un pèl.
0: Molt bé. Ara mateix, quines són aquestes temperatures?
2: A Torredembarra tenim 21 graus, a Olot 17, a Badalona 22 i a Tírvia 15 graus.
0: Vinga, Jan, fot-li canya la flashtag frase del dia, ràpidament.
2: Si et fa feliç, assumeix el risc. En el pitjor dels casos, aprendràs. I en el millor dels casos, canviaràs la teva vida.
0: Oh, mama.
2: És una bomba de frase.
0: Font?
2: Font Instagram, avui.
1: Ah, Miami se lo confirmo.
0: Miami te lo confirmo. Gràcies, Jan. Oh, que tenim aquí la calor. Com és? Cuerda floja.
1: Saborea.
0: Bueno, ja no.
1: Ja.
0: Ja l'has colat. Bueno, aquesta podria ser una de les cançons de l'estiu, eh? Per què no? El Ritual, la nova cançó de Juan Magán.

0: 도레미 도레미
1: 오레오
0: Així sona El Ritual, la nova cançó d'Oreo i Juan Magán, que ja pots escoltar en bucle a totes les plataformes i a Flash FM també.

0: Canta dos minuts aquest 9 de juny, som al Flash Matí.
1: Flash! Els matins són del Flash Matí.
0: I també de Bad Bunny, que segueix sent l'home del moment, sí, sens sí. dubte, no?
2: I tant.
0: Per tant, una mica de perreo amb ell entra molt bé a aquesta hora.
3: Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola. Todos los bandidos sueltan la pistola. Esta noche lo...

0: Aquesta cançó és tot un himne. Steve Aoki, amb Daddy Yankee, i l'Elvis Crespo, el mateix Elvis Crespo de La Graciosa amb el Quevedo, poca broma, amb aquest crossover, així tan tonto, de dimarts pel matí. Azuquita, a Flash FM, on si no.
1: Si a tu t'agrada la benzina...
2: La gasolina...
3: Flash!
1: Flash Matí, el combustible que necessites.
0: Estem aixecant el país de bon matí, 3 quarts i 3 minuts de 9. Ara amb Quevedo i nova línia, el Golpito.

0: Vale.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
4: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
5: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
0: Hola.
6: Hola.
7: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del verano.

0: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
1: Què?
2: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
1: Sense pagar?
2: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
1: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
3: Citroën.
1: Consulta citroen.es.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi.
5: Andorra. Flash FM. 93.8.
6: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
7: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
6: Festival Andorra Morabanc Clàssica, el diumenge 21 de juny, en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
8: Organitzat per DSL Esports.
9: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
10: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
11: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfronten.

0: equilibri, tècnica i màxima emoció.
1: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Super Test Section del Gran Premi de Trial d'Andorra aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flash Andorra, emissores oficials.
2: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
3: Migos, this is Dimitri Vegas and Like Mike. You can now listen to our new single.

0: Aquest és el tros d'himne de Dimitri Vegas i Like Mike, Màquina Time. El Flash Matí, bon dia.
1: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 9. Catalunya ho té tot a punt per rebre el Papa Lleó XIV, que aterra a l'aeroport del Prat aquest mateix migdia. El pontífex anirà avui a la Catedral de Barcelona i farà un gran acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, però el plat fort serà demà amb una visita a Montserrat i també la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La visita del Papa ja provoca afectacions a la mobilitat amb carrers tallats i amb alteracions al transport públic. També els Mossos han desplegat 5.600 agents per garantir la seguretat i evitar aglomeracions. A tot això, a aquesta hora arrenca també el primer dia de les proves d'accés a la universitat. El govern assegura que les proves es desenvoluparan amb normalitat malgrat la coincidència amb la visita del pontífex i ha fet una crida als alumnes perquè tant avui com la resta de dies surtin amb temps suficient per arribar als centres examinadors. I per si no fos prou, la visita del Papa i la sala d'activitats s'ajunten amb una nova vaga dels mestres a Barcelona. D'una banda, els sindicats de professors fan una crida a tots els docents del país a aturar-se i els convoquen a una manifestació a Plaça Espanya que començarà avui a les 11. Els esports. Amb la victòria de Florentino Pérez a les eleccions de diumenge, el Real Madrid ja pot treballar en la que serà la planificació esportiva de cara a la temporada que ve. Tot i que encara no són oficials, el club blanc ha donat llum verda a la incorporació de tres noves cares per la plantilla que ha de dirigir José Mourinho. Seran Dumfries, Nico Paz i Konaté els que s'uniran a l'equip i seran els primers reforços d'aquest estiu.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: Aquest és el número 1 de la setmana d'Elegidos amb el Jay Wheeler. La medalla d'or del calibre, ja sabeu que sempre depèn de vosaltres qui se l'emporta, eh? Podeu votar a flashfm.cat a l'apartat del calibre d'Elegidos. Així obrim nova hora d'aquest programa. Flash matí, Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia, com
0: quin
1: estàs?
0: Quin dia, eh? Quin dia,
1: sí,
0: avui, eh?
1: Quantes coses aquesta setmana, eh?
0: Bueno, primer examen de la CELE, a priori ja hauria d'haver començat, eh?
1: Exacte, la gent està allà donant-ho tot, eh?
0: El de castellà, el de literatura i llengua castellana.
1: Anim, anim.
0: Aviam si després podem pillar algú que ens digui quina, jo què sé, quina figura retòrica o quina fumada els hi ha sortit a l'examen, eh?
1: Estigui guai, ja que ens truqués algun estudiant.
0: Intentarem després.
1: Sí, després ho fem.
0: De moment, titular de notícia de random.
1: Doncs sí, de notícia de random, què podríem explicar?
0: Ah, doncs no, eh?
1: Ah, és que clar.
0: Pues no. Pues sapigueu que tenim entrades pel sonar.
1: Tenim entrades pel sonar i el que ens heu de dir és el nom artístic del Papa si punxés. Saps?
0: Doncs vinga. 628-06-0513. Coco, Marcus!

0: Flash Matí. Tenim entrades pel Sónar. Ara sí, fem-ho bé, va.
1: Vinga, va.
0: Pregunta molt fàcil.
1: Ens heu de dir quin nom artístic tindria el Papa si fos DJ del Sónar, no? Si
0: imagineu-vos el Papa punxant el Sónar, sí. Eh? Entrades dobles, més uns mitjons, perquè volem així també tenir un altre detall amb vosaltres. Entrada i marxandatge pel Sónar, en aquest cas, pel primer dels 3 dies de festival. Pel primer dia, pel dijous 18 de juny. Recordeu que el Sónar té lloc a Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat. Quin nom artístic tindria el Papa si fos un artista del Sónar?
2: Bon dia, Flaixeros. Doncs mira, jo li posaria el nom de DJ Leoncio.
0: Leoncio.
2: Què us sembla? Bé. No està mal, no?
1: No, no, no.
2: Mira, se m'ha ocorregut així.
1: Molt bé.
2: Un salut. Adéu.
0: Un salut per tu.
1: Salut.
0: Va, diuen el Papa americà, no? Evidentment, el Papa americà.
1: M'agrada.
0: El Papa Sound, diuen. Hòstia,
1: Papa Sound. Escolta, la gent està molt, molt desperta, eh?
0: Papa Sound és bona, eh?
1: Sí.
0: Leon on Fire, també ens han dit per aquí pel WhatsApp del programa.
1: Molt bé.
0: Què més? M'agraden. Dat Bunny DJ.
1: Dat Bunny.
0: Per padres, saps?
1: Papa Conill.
0: DJ Padre Nuestro. Bueno, clar, aquesta és més típica, no? El Panamericano s'ha repetit. Bad Daddy. Un altre... Ui, heu compartit idea, eh?
1: Bad Daddy està bona, també, eh?
0: Bad Daddy no està mal. Vosaltres digueu la vostra a través del WhatsApp, el sabeu, el de sempre, 628-06-0513. Són entrades dobles perquè aneu al Sónar 2026. Del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat.
3: Flaix Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Ara amb els flaixers Crimi, els 31 fam.
4: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Llega en el día amb el Flash Matí.
2: Flash!
3: Se li

0: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Les Pau estan a punt d'arribar. I sí, hi ha nervis, però també hi ha tota la feina feta. Ara toca confiar, respirar i afrontar els exàmens amb calma, serenor i benestar emocional. Descansa, menja bé, organitza els últims repassos i reserva moments per desconnectar. Les paus són importants, però no defineixen qui ets ni tot el teu futur. Consells pràctics per superar la selectivitat a universitats.gencat.cat. Fes les pau amb pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
3: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
4: Peugeot.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Vols entendre els pensaments, emocions i relacions entre les persones? Amb el grau en Psicologia de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs sobre la conducta humana i podràs especialitzar-te en àmbits com el sanitari, l'educatiu, el forense o l'empresarial. Demà ajudaràs a millorar la vida de les persones. Canvia el teu present, crea el teu futur.
7: Bon dia!
8: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
7: Tranquils, que no ens avorrirem.
8: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
9: Descobrir, compartir, donar suport, temps. 174 milions.
10: Amics.
9: Rialles.
10: Llocs.
9: Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
12: Mal picant?
11: Què havia de ser, si no?
12: Però què va ser?
11: Apendicitis. Operat d'urgència.
12: Ostres.
11: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
13: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.

0: 93.8.
1: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
2: Bon dia, doncs a hores d'ara estiguem trànsit temps a la carretera General 4 entre la Massa en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Flash FM Andorra, 93.8.
4: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
5: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
4: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
6: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
7: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses. Busca tir, llança i dintre. L'entrada a l'últim segon.
8: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
9: 86 22 88.
10: Departament comercial del grup Flash Andorra.
0: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

0: al Flash Matíon, sinó Gemma Manzanero. Bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Aviam, 9 i 26 minuts aquest matí de dimarts, al lloro.
1: Mireu, això és molt fort, vale? Tots sabem que als Estats Units, Amèrica, doncs la cultura no és el que més, del que més poden presumir.
0: Ara flipareu.
1: Cultura de geografia, sobretot. Però en aquest cas parlarem d'una altra cosa, i és que hi ha 23 milions d'adults als Estats Units que pensen que la llet de xocolata ve de les vaques de color marró.
0: Molt bé.
1: D'acord?
0: Bravo. Jo crec que aquesta penya es mereix un aplaudiment de part de tot el programa, que som dues persones, suficients. Perquè com pots arribar a pensar això, per favor? En escolta, quin moment se't passa pel cap que la xocolata... Escolta,
1: no saben ubicar el mapa ni Rússia, ni Espanya, ni cap tipus de país.
0: Pots tornar a repetir el titular?
1: Sí. 23 milions d'adults als Estats Units pensen que la llet de xocolata ve de les vaques de color marró.
0: Molt bé, doncs...
1: D'acord?
0: Amb aquest titular, el dia vostre, jo crec que només pot millorar, eh?
1: Per la gent que, per la gent que estigui dient... Però si és veritat. No. I es balleja en cacau, d'acord? I això és una enquesta que s'ha fet de veritat.
0: Molt bé. I dit això, ja podem continuar amb la nostra vida. Una lloradita i a seguir existiendo, que som al Flash Matí i que hem de fer sonar el bo i millor del ritme d'aquest planeta. Ara en Bizarrap, la Music Sessions número 0. Vinga.

0: Rocks FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Comencem parlant de l'acord d'associació i de la reunió del Coreper, celebrada en el marc de la Unió Europea, que no ha permès de moment avançar en la tramitació de l'acord d'associació. El text continua encallat per la reserva d'estudi mantinguda per Bulgària. El bloqueig està relacionat amb la investigació sobre l'intent de compra de la banca di San Marino per part del grup inversor búlgar Starcom, una qüestió que fa mesos que impedeix tancar aquest punt. Parlem de les eleccions a la CAS. Un total de 266 persones van participar ahir a la primera jornada de vot per dipòsit de les eleccions al Consell. Els sufragis es van distribuir entre representants dels empresaris i treballadors per compte propi, assalariats i pensionistes. La participació va ser idèntica als dos punts habilitats, amb 133 vots registrats tant a les oficines de la CAS com ahir al Comú d'Ordino. Aquest sistema de vot anticipat continua aquesta setmana, tant a la CAS com avui també a la parròquia d'en Camp, al Comú d'en Camp, per ser exactes. Parlem del papa Lleó XIV, reafirmava ahir el posicionament de l'Església Catòlica contrari a l'avortament i ho va dir durant la intervenció al Congrés dels Diputats espanyol. Les declaracions arriben mentre el govern d'Andorra disposa d'una proposta tècnica per la despenalització de la interrupció voluntària de l'embaràs i manté converses amb la Santa Seu abans de determinar els passos a seguir. Avui el papa Lleó XIV arribarà a la ciutat de Barcelona. Parlem de la quarta edició del Festival Clàssican. Va finalitzar diumenge amb una ocupació mitjana del 93% segons les dades facilitades per l'organització. Un esdeveniment que ha registrat un augment notable de públic amb 2.457 entrades venudes, una xifra superior a la de l'any passat. La representació de Cassandre amb Fanny Ardant com a protagonista va posar

Una de les cançons que sonarà segur a qualsevol de les festes wrap-up, les preuniversitàries de Flash FM. Ara estem en plena cele, doncs quan acabin el mateix dijous ja comença la primera de les quatre festes Flash FM wrap-up. De seguida comentem els dies i les diferents ubicacions d'aquestes festes post-cele. Hola.

0: L'estat més potent de Catalunya, Andorra, tot el país. Bon dia a tothom. Gemma de Güell.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Com estàs?
0: Aviam, apunteu-vos les dates. 11 de juny. Tal qual, eh?
1: Vale.
0: Tan bon punt s'acabin els exàmens de la CL, ens veiem al Bidisco, a Molins de Rei, Bidisco.
1: Vinga.
0: Aquest mateix dijous. Dijous nit vindrem a fer programa d'Empalme. Sí, la resposta és sí.
1: Sí, sí, sí. Aquí estarem.
0: Efectivament, això serà dijous. Divendres estarem a Tarragona, a la província de Tarragona, acull la festa del Papa, la Caix, a Salou, concretament. I alhora també estarem al Vilova de Lleida la mateixa nit de divendres. I falta la província de Girona, que la deixarem per la propera setmana, eh?
1: Fantàstic, bueno, a poc a poc.
0: Per anar a escalfar motors també al Biau de Platja d'Aro. Poca broma, eh? Teniu un article a flashfm.cat, però si aneu a Instagram, acabarem abans, aneu a l'Instagram de Flash FM i trobareu les quatre dates detallades i les ubicacions concretes d'aquestes festes preuniversitàries de Flash FM. Jan Ponsa, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, família. Com esteu?
1: Bon dia, tio.
0: Jan, abans de res, hem de deixar caure una pregunta aquí a l'audiència del programa, perquè avui, ara mateix, literalment, estan fent la primera prova de les PAU,
2: vale,
0: el primer examen, i no sé si ho sabíeu, però si no ho sabies, Jan, t'ho explico. Al Flash Matí volem estar al costat dels estudiants,
1: sí,
0: vale?
1: Sí,
0: de
1: sí,
0: les
1: sí,
0: famílies, també, i acompanyar una miqueta, doncs, a tota la comunitat que està aquests dies, no?, envoltats sí, d'exàmens i de tal. Mm-hmm. Per tant, volem fer una pregunta i que contesteu a través del WhatsApp i regalar-vos a canvi una capsa de moments en família per gaudir d'un temps d'oci un cop acabin les proves de la sala d'activitat. La pregunta és la següent. Quines manies teníeu abans de començar els exàmens? Jan, tu tenies alguna mania o què?
2: Jo crec que, bueno, una mania no, però tenia jo els apunts i els miraves allà fins que gairebé tenies sí, l'examen a sobre, en plan, a veure què puc, memòria sí, fotogràfica, últim sí, segon.
1: Jo igual.
2: Jo recordo fórmules, rotllo de mirar-les, que em donés una paper i apuntar-me-les ja directament, com per no oblidar-me gens.
1: Que sí, que ah, està sí. Bé, està és bé, que no bé, porten l'examen, no amagues els apunts, saps?
2: Exacte. Fins que no el tens allà a sobre, encara sí, que t'ho diguin, eh?
0: Ja.
2: Guardeu apunts. Fins que no arriba l'examen, no es guarda.
0: O està literalment a la classe ja assegut i mentalment anar dient frases sense exacte, parar, no? Això era sí, allò, sí, això allà...
2: Sembles una ràdio, al final.
0: Manies, manies abans de començar els exàmens. Participeu a través del WhatsApp.
3: Envia'ns una nota de veu al 628 0605 13.
0: De seguida fem sonar alguna nota de veu i de pas ens regalem aquesta vinga, caixa de moments en família per aquells i aquelles que tingueu ara mateix estudiants a prop patint per la CLE. Hem de parlar del temps. Jan, avui quin dimarts tenim per endavant?
2: Doncs mira, un dimarts una mica rúfol a bona part de Catalunya, amb bastants núvols, alguns ruixats a punts del Pirineu i del nord de la Catalunya central, i a la tarda també tindrem alguns ruixats febles, poca cosa, a l'interior de les comarques de Girona. Més núvols. On tindrem més sol avui, s'hauran de posar crema solar, són sobretot a punts del sud de Catalunya, les comarques de Tarragona, on aquí el temps doncs acompanyarà una mica més, en un dia on les temperatures doncs baixen un pèl, per tant, bueno, un dia doncs bastant normal.
0: Molt bé, repassem-ne quatre d'aquestes temperatures.
2: Doncs mira, aquesta estació no havia sortit mai encara. Canaletes, a l'Alt Penedès, oh, 21 graus i mig. Vilarrodona, a l'Alt Camp, 20 graus. A l'Aldea del Baix Ebre, 24. I a Viella, a la Vall d'Aran, 12 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies, fins demà.
2: Vinga, fins demà.
1: Adéu.
3: Un matí de bojos. Un matí amb el Flash Matí.

Hacemos olvidarnos de todo. Es la del Cano y el Justin Quiles. L'escolteu al Flash Matí de Flash FM. ¿Cómo esteu? ¿Qué tal? Molt bon dia, eh? Conductors, conductores, aquells i aquelles que ja esteu en marxa fent les primeres passes del dia. Gràcies per triar aquest programa, el Flash Matí. Us estarem fent companyia fins les 11 del matí. I ara amb el Quevedo, de nou, no falla mai, eh? El tio a la seva cita matinal. Ni borratxo!

0: Que volem un té a Londres. Un tuk-tuk a Tailàndia. Una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu. Un souvenir per la mare.
1: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions. Fins i tot els caps de setmana. Sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
0: Taxi? On sigui.
1: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
2: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
3: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
4: Jo tinc al cap tota l'estona això.
5: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les Wrap Up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1.000 abraços. Entra ara a infojobs.net des del web o l'app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1.000 abraços. InfoJobs, la teva primera feina és aquí.
8: Ep, et prepares per les PAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les PAU amb PAU, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Andorra. Flash FM 93.8.
10: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
11: El 20 i 21 de juny, la Massana es converteix en l'epicentre del ciclisme al país. Torna Landbike. Viu el festival ciclista més destacat a Andorra. Proves ciclistes per a tots els nivells. I al Prat Gran de la Massana, zona d'exposició, activitats per a tota la família, test gratuït de bicicletes i molt més per conèixer les últimes novetats en el món del ciclisme. El 20 i 21 de juny t'esperem a la segona edició de Landbike a la Massana, organitzat per Oci en Desport. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
12: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
13: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
14: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxiflash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa. O te la munta on vulguis.

Maxi Flash. Només a Flash FM. La música que t'agrada sona a Flash. Flash FM. Flash. Flash Matí.

per si dubtàveu, Bad Bunny Baby és un dels dos integrants d'aquesta cançó, evidentment. I l'altre, l'Arcàngel, la Jumpa, el flash matí d'aquest dimarts 9 de juny del 2026. Tenim molta més música encara per aquesta nova jornada. A poc apropant-nos ara mateix a les 10 del matí amb Young Sister i Kremli. Aquesta és Culo. Som-hi, va! Dime cómo...

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Catalunya ho té tot a punt per rebre el Papa Lleó XIV, que aterra a l'aeroport del Prat aquest mateix migdia. El pontífex anirà avui a la Catedral de Barcelona i farà un gran acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, però el plat fort serà demà amb una visita a Montserrat i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La visita papal ja provoca afectacions a la mobilitat, amb carrers tallats i amb alteracions al transport públic. A tot això, fa una hora que ha arrencat el primer dia de les proves d'accés a la universitat. A les 9 del matí ha començat amb l'examen de llengua castellana i literatura, a les 12 es fa el de llengua estrangera escollida i a les 3 de la tarda es fan simultàniament les proves de diverses assignatures d'especialitat. I per si no fos prou, la visita del Papa i la selectivitat s'ajunten també amb una nova vaga dels mestres a Barcelona. D'una banda, els sindicats de professors fan una crida a tots els docents del país a aturar-se i els convoquen a una manifestació a Plaça Espanya que ha de començar d'aquí a una hora, a les 11. Als esports. El Real Madrid farà oficial al llarg dels propers dies les tres primeres incorporacions per la propera temporada. Konaté arribarà lliure del Liverpool, es pagarà també la clàusula per recuperar a Nico Paz del Como i també es pagaran 20 milions perquè Dumfries li faci competència a Trent Alexander-Arnold, a lateral dret. El defensa holandès ve des de l'Inter de Milà i arribarà per cobrir la baixa de Dani Carvajal.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: Gracie i també l'Steve Aoki amb el mega crack de la setmana. Nova hora en marxa del Flash Matí. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Héctor Ortega, bon dia.
0: Primer dia de les Pau, la selectivitat 2026. Ara mateix està en marxa el primer dels exàmens en la llengua castellana i literatura.
1: Molts ànims a tothom.
0: Evidentment volem que tingueu les Pau en pau, d'acord? Sí. Volem acompanyar-vos tant si sou els estudiants que esteu a punt de, bueno, fent exàmens ara mateix,
1: sí,
0: com si sou, doncs, l'altra part, les famílies, d'acord? Que teniu els estudiants a casa patint pels
1: exàmens.
0: Exacte,
1: els que esteu allà recolzant.
0: Efectivament, volem reforçar el paper de l'entorn emocional durant els dies de les proves previs i els dies també in situ allà en ple examen. Llavors, hem fet una pregunta a través del WhatsApp. Manies abans de començar els exàmens, aviam.
2: Hola, bon dia, Flash.
1: Hola.
2: Soc la Montse.
0: Hola, Montse.
2: Uf, jo tenia un munt de manies, però una que era molt curiosa és que sempre portava als exàmens sempre portava dos bolis, exactament iguals.
0: Ai, sí.
2: Que em donaven sort. A més, eren bolis que eren com blancs.
0: Sí.
2: I sempre podia escriure, jo què sé, una data, alguna xuletilla, ah, que després no em servia de res, perquè
0: home,
2: no sabia de memòria,
0: home,
2: però que em donava confiança. I dos bolis, el que escrivia, i l'altre, pues, el tenia a la butxaca.
0: Ja.
2: Però no només això, sinó que quan se'm gastava, perquè a vegades els bolis, pues, de tants exàmens es gastaven,
0: ja,
2: anava a la papereria i canviava la mina de dintre.
1: Oh.
2: O sigui, el boli de fora, els dos bolis de fora eren idèntics i sempre els mateixos.
0: Hosti, són manies, eh? És que cadascú té les seves, és al·lucinant, eh?
1: Espero que encara els guardi.
0: El lloro que conclou el missatge dient i així em vaig treure la carrera de dret. Bravo, bravo, bravo.
1: Bravo, amb aquells bolis.
0: Bé.
1: Tot gràcies als bolis només,
0: Bé, Montse. Avui i la resta de dies de la setmana, feu les Pau en pau.
3: Has escoltat l'experiència d'avui sobre les Pau. La selectivitat és important, però no marca un únic camí. Posem en perspectiva les Pau amb històries reals, curioses i properes. Explica'ns la teva vivència amb les Pau i comparteix l'experiència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Nova hora en marxa del Flash Matí. Molt bon dimarts a tothom, va!
1: Bon dia!

Aquest és el Mike Towers, ja el coneixeu de sobres a ell i a la seva música. Una de les seves cançons més representatives és, sens dubte, aquesta, que es diu La La, i que sona avui també al Flash Matí, en aquest cas de dimarts 9 de juny, amb la tonteria ja, eh? Camí d'un quart d'onze, muchacha! Aïssa, RV, FV, Kremli, Flash Matí. Bon dia, som-hi, va!

0: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
3: I hem de seguir parlant del Sonar, perquè Ketama, la propera superestrella de la música de ball amb tocs orquestrals, no un altre Ketama que potser us ha vingut al cap ara mateix, Ketama amb dues T's, és un DJ i productor irlandès, la veritat, que arribarà el dijous 18 de juny al Sonar. La seva música plena dels grans acords i ganxos vocals pels quals s'ha donat a conèixer és dura i està influenciada per tots els estils, des del trance clàssic i el hard house dels 90 fins al bassline i l'speed garage. Com t'has quedat ara mateix? Com t'has quedat, Conegut pel seu estil intens, en els darrers mesos ha canviat de registre i ha afegit diferents tempos i ambients als seus sets d'alta velocitat. Ketama! Una bona oportunitat per veure'l abans que sigui mundialment conegut, El Sonar 2026. Atents i atentes al Flash Matí, que de seguida en parlem d'aquest festival pel qual tenim entrades en joc.
4: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
5: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
8: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
9: I ara estic amb això.
10: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
11: 3 dies.

0: teu Peruca Bill.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: Andorra. Flash FM 93.8.

0: dos minuts la tens activada al teu mòbil. A punt per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual. Demà hi ha banc, esclar.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
5: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfrontaran a opcions.

0: equilibri, tècnica i màxima emoció.
1: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Supertest Section del Gran Premi de Trial d'Andorra aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flash Andorra, emissores oficials.
2: Flash FM. Flash.
3: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash.
4: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

Estiu Still Loving. És impossible no cantar-la una miqueta, eh? Allà on sigueu ara mateix ubicats, al territori. La cançó de la Osa, amb el seu col·lega, el Quevedo, junts a Flash FM. El flash matí d'aquest dimarts, d'aquest 9 de juny del 2026. Gràcies per ser-hi. Som el despertador més musical de tota la ràdio, per tant, anem per feina, eh? Que no s'aturi el ritme. Sona Kid Voodoo, JC Reyes. Aquesta és Me Mareo.

0: Des d'Alemanya. És el Bennett, amb el Buanzo... Com es diu això, Gemma Manzanero?
1: Buanzo Tonchemann.
0: Això francès, tio.
1: No, no, fatal.
0: Justegem una miqueta, eh?
1: Una micona.
0: El tecno del Bennett, a 11:15 ara mateix d'aquest dimarts, 9 de juny del 26. Som al Flash Matí, la porta d'entrada al Sonar, perquè cada dia d'aquesta setmana us regalem entrades dobles per algun dels dies del Sonar. En aquest cas, avui ho regalem per el primer dia dels 3. 18 de juny, en concret, el dijous, aquell dia... Doncs és el primer dels tres i tenim una entradeta doble ara mateix amb uns mitjons també. Bé, escolta, així us emporteu una miqueta de marxandatge del Sonar. Tindrem més coses, tindrem gorres, samarretes, sí. Però avui entrada per dijous i mitjons.
1: Exacte, si voleu participar només heu d'enviar un WhatsApp al 628-060513 i ens heu de dir quin seria el nom artístic del Papa de Roma si punxés el Sonar.
0: És tremendo, eh? El Papa Lleó, si fos DJ del Sonar, aviam com es diria.
1: Bon dia.
2: Doncs jo li posaria... de nom de DJ al Papa, DJ Blessed.
0: Blessed.
1: M'agrada.
2: Bon dia.
0: Bon dia, està guapa aquesta.
1: Ah, i repartiria hòsties o què? Amb vodka, sí. Amb vodka.
0: Ala, ala, ala.
1: Ui, amb tequila, amb vi.
0: Hosti, un tros de paja mental t'estàs fent
1: sí,
0: ara mateix,
1: sí, sí, sí. Bueno, escolta, el Papa reparteix vi, eh?
0: Però ja, ja, de veritat. Diuen bon dia des de Lleida, jo li posaria DJ Leo Perreo. Està bé, també, gent. DJ Leo Perreo.
3: Se li podria dir DJ Capilla.
0: Capilles.
1: DJ Capilla.
0: DJ Capilla.
1: DJ Chapel.
0: Vosaltres digueu la vostra, eh? Sortegem entrades pel Sonar. Quin nom podria tenir el Papa Lleó si fos DJ del Sonar?
4: Envia'ns un WhatsApp al 628 06

0: Nueva Línia, aquesta formació d'allà de les Canàries es va ajuntar amb el Quevedo, o viceversa, al final, escolta, vam fer una miqueta aquí de col·laboració. A l'àlbum El Baifo, El Golfito és el títol. L'escolteu al Flash Matí. Molt bon dia, molt bon dimarts. Tenim més ritme, clar.
1: Vale.
0: Dale. Blackout, Emilia, Tini, Nicki Nicole.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les Wrap Up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1.000 abraços. Entra ara a infojobs.net des del web o l'app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1.000 abraços. InfoJobs, la teva primera feina és aquí.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Descobrir, compartir, donar suport, temps. 174 milions.
4: Amics.
3: Rialles.
4: Llocs.
3: Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Electrònica, avantguarda i tecnologia envaeixen la ciutat. Ja és aquí. Sonar 2026. Flash Matí. Interactua. Flash Urbà. Tres oportunitats al dia, durant una setmana, per participar en els sorteigs d'entrades pel Sonar 2026. The Prodigy, Store de Speedy J, Kelly's, Skepta, Charlotte De Vite, Amelie Lenz i molts més. Vols aconseguir entrades pel Sonar del 18 al 20 de juny? Doncs enganxa't al poder del ritme de Flash FM.
6: 5, 6, 7, 8, valorado.
7: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
6: en España.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
9: Però tu en saps, d'anar amb moto?
8: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
9: I què?
8: Que em vaig trencar una cama.
9: Apa!
8: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
10: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
11: Les Pau no van només d'estudiar molt, van d'arribar-hi amb seny. Organitza't, practica amb exàmens d'altres anys, prepara el DNI, el comprovant de matrícula i tot el material que necessitis. I el dia de la prova, arriba amb temps, llegeix bé els enunciats, reparteix-te els minuts i respon només el que et demanen. Dorm, menja bé i confia en tot el que has treballat. Consells pràctics per superar la selectivitat a universitats.gencat.cat. Fes les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisio...
0: Andorra. Flash FM 93.8.
13: Aquest 13 i 14 de juny, en Camp torna a ser l'epicentre de l'activitat econòmica i social amb la cinquena edició de l'Enfira't. Descobreix més de 60 expositors, activitats per a tota la família, gastronomia, comerç, serveis i moltes sorpreses. Enguany, com a novetat, una nova zona dedicada al món de les autocaravanes. Vine a passejar, conèixer, compartir i donar suport al teixit empresarial i associatiu de la parròquia. Enfira't 2026. El Prat Gran de l'Areny d'en Camp. T'hi esperem.
14: Les millors braves d'Andorra?
15: No vagis al Barra Mars.
14: Un bon bacallà al Pil-Pil.
15: No el demanis al Barra Mars.
14: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
15: Oblida tant del Barra Mars.
14: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
15: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
14: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxiflash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa... O te la munta, on vulguis.

Maxi Flash. Només a Flash FM. 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

0: és el Quevedo, acompanyat d'Elvis Crespo, en una de les cançons d'El Paifo. Es diu La Graciosa 1A. L'escolteu a Flash FM, evidentment, som al Flash Matí. La recta final d'aquesta edició del dimarts 9 de juny del 26. Te veo en La Graciosa, Elvis, clar que sí.
1: En La Graciosa, la vida es más sabrosa.
0: 5 minuts i arribarem a les 11 del matí. Ara amb Rels B, tu vas sin.
2: Vente y no te quites que tú vas sin. Me dijo, man, que tú eres mi señora. Se la tiró de que sí, y ahora le toca.

0: eterna pregunta de la Karol G. ¿Qué hubiera sido?
1: Algún dia ho sabrem, si antes te hubiera conocido.
0: La bitxota, el Flash Matí per tancar aquesta edició del dimarts 9 de juny del 26. Tanquem amb una dada curiosa. La dada absurda del dia és que la marató, la prova de la marató, originalment havia de ser de 40 quilòmetres, però un any, en concret el 1908, si no m'equivoco, va ser quan es va... 1908, exacte.
1: Mare de Déu.
0: Va ser, doncs, per culpa, entre cometes, de la reina de llavors, que tu d'això en saps molt, la reina d'Anglaterra.
1: La reina d'Anglaterra, la mare Victòria.
0: D'aquella època va decidir que havia de començar... Espera, que ho tinc aquí apuntat. Al castell de Windsor i acabar davant del palco real de l'estadi White City. I allò doncs, sumava 2 quilòmetres i una mica més. I és per això que va acabar durant la prova de la marató 42.000 no sé quants metres.
1: T'he dit la reina Victòria. Crec que és la reina Victòria, eh?
0: Veus? Dades curioses per tancar el programa. Demà més i millor a partir de les 6 del matí. Adéu-siau!
1: Adéu, adéu!
2: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
2: Flash FM.
3: La que manda.

0: Jay Wheeler, que no deixa passar pàgina. This is Flash FM. Aquesta d'aquí es diu De Lejitos, i si ens fixem una miqueta en la lletra, doncs mira, parla d'això. Ja tienes otro gato, tot, tal. Bueno, Jay Wheeler, deixa passar pàgina, sisplau, ja. Altra cosa, mariposa. Per cert, arrenquem 9 hores, són les 11 i 3 minuts. Benvinguts i benvingudes. Som-hi!
1: Flash! En directe a Flash FM, Claudia Cifuentes.
0: Doncs ens quedem amb els ritmes que ens porta Hugel. Aquest aquí és el Jamaica, més conegut com a Bam Bam.

0: ve de la veu de Fate, fent referència a una de les discoteques més icòniques de tota Llatinoamèrica, que es diu Perro Negro.
1: Després de Flash FM, clar que sí.
0: Ens quedem per aquí amb Sopa de Cabra, Su i Mon DJ, amb aquesta versió de 2.

0: El poder del ritme.
1: Del 18 al 20 de juny torna Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte Devite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
3: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
4: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
3: Festival l'Andorra Morabanc Clàssica, el diumenge 21 de juny, en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella, a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme, amb presentació i control de signatures, i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
5: Organitzat per BSL Esports.
6: Amb el patrocini d'Andorra Turisme Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
7: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
8: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
0: Cada matí, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flash Matí.
9: Bon dia, Héctor i Gemma!
0: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
9: ¡Adobe! ¡Venga, viva!
0: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flash Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
10: Visca Flash FM!
0: 4 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra.
11: Flash
0: FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

La batxateta de la temporada, concretament Pink Royce i Romeo Santos, amb aquesta que es diu Dardos. Ens anem amb la nova de John Zumbi, i a la veu Fate. Aquesta es diu Chica 305.

Psycho. Arribem a dos quarts molt ben acompanyats de, mira, Psycho, Gonzi, yes, i Arcángel. Tots tres amb aquests que formen el remix d'exclusivo cançó que quan l'escoltes per primera vegada no te la pots treure del cap. Ens quedem amb Bad Bunny, som-hi. Que ens porta cap a la seva terra, cap a PR. Ella

A la producció Benny Blanco i a la veu Mike Towers amb aquesta que es diu Degenere. Ens anem cap a algú més actual. De fet, ens quedem amb Cano i Justin Quiles, que porten un d'aquests temes que estic segura que seguiran sonant. Perquè és divertida, és una d'aquestes que m'alegra el matí. Es diu Olvidar-nos de tot i arriba quan passen 9 minuts a 2 quarts.

Justin Quiles i de Chimbala, que és aquí es diu Loco, i ens acaba de despertar en aquest matí de dimarts. Som-hi, que ja estem a la recta final per arribar a les 12. Ens quedem amb la Batllal.

Doncs aquest aquí és el Saiko amb el seu Supernova. Èxits que ens presentava el 2023 i que sens dubte marcava un abans i un després de la seva carrera, perquè va ser, pues mira, un hitazo. Per cert, a veure, s'acosta el cap de setmana. Bueno, estem a dimarts, però bueno, ja per mi... Jo ja penso al cap de setmana. S'acosta el cap de setmana i és que hi ha un esdeveniment molt important aquí a Flash FM. Arriben les festes wrap-up. Encara no tens la teva entrada? Doncs mira, espavila, perquè queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Està acabant amb tot. Entra a la nostra web flashfm.cat i aconsegueix la teva entrada. Perquè tenim festa tot el cap de setmana. El dia 11, Bidisco, Molins de Rei, amb l'Héctor Ortega, les festes wrap-up. I la mateixa modalitat també la tenim a Vilova Lleida el dia 12, el dia següent, amb el Sergi Domena, i també a la Cage a Salou. A més, no és una festa qualsevol, perquè pots emportar-te una pasta assistint a la festa i diràs, ostres, Clàudia, això com? Perquè InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La festa és tan senzilla com sortir amb nosaltres de festa. Entra ara a infojobs.net, des de la web o des de l'app, busca Flash FM, inscriu-te a l'oferta de provadors de festes. Toma ja, tenim moltes sorpreses preparats per vosaltres aquest cap de setmana amb les festes wrap-up, però és que el més important és que sortireu de festa i a més us podreu emportar 1.000 euros.

A la veu hi tenim a Farruko i a Gracie. This is Flash FM. I a la productor, a Steve Aoki, amb aquesta que es diu Ja pa què, i diu, a veure, si ja estem tallant, ja pa què me trai les flores, no? Per què canvies una vegada i ja t'he dit tantes vegades que ho faci? Bueno, història comú en aquesta vida. Som-hi, que em presento. A Flash FM, Clàudia Cifuentes. Molt bé, doncs mira, després d'aquesta cançó de desamor, canviem de mood totalment. Ens quedem amb Aïssa, RVFV i Kremlin, tots tres ens porten aquesta aquí que es diu Muchachacha, perfecta per inaugurar l'hora de les 12.

J Balvin i Willy William amb aquesta d'aquí. Que ens arribava ni més ni menys que el 2017. O sigui, ja fa uns quants anys. Aquesta aquí es diu Mi Gente, ¿Dónde está mi gente? M'encanta, em recorda el meme de ¿Dónde está mi gente latino? Bueno, m'encanta. Ens quedem perquè Amora i Té tan gana que ens porten una història d'amor que no ha acabat gaire bé i tampoc sembla ser que acaben de passar pàgina. Aquesta aquí es diu Droga.

0: poder del ritme.
1: Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les Wrap Up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1.000 abraços. Entra ara a infojobs.net des del web o l'app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1.000 abraços. InfoJobs, la teva primera feina és aquí. Andorra. Flash
0: FM 93.8.
2: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfè de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
3: Aquest estiu hi ha moments que no s'improvisen, sabors que sorprenen, música que et fa sentir. L'emoció de viure cada instant al màxim. Gastronomia, espectacles, concerts, casino i les millors experiències en un sol lloc. Aquest estiu viu-lo a Únic. Únic, un estiu per recordar.
4: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
5: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfrontaran a obstacles impossibles i al cronòmetre. De 6:15 a 7:15 de la tarda, viu en directe la prova classificatòria més espectacular del Mundial de Trial d'Andorra. Salts, equilibri, tècnica i màxima emoció.
4: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Super Test Section del Gran Premi de Trial d'Andorra, aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flash Andorra, emissores oficials.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
7: Ets autèntic, amb personalitat.
8: Original.
7: Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
8: De dir el que dius.
7: Tens criteri i passes d'imitacions.
9: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
7: I quan balles, ho fas al teu rotllo.
8: Per tot això i molt més, ets dels nostres.
7: Flash FM.
10: La que manda.
11: Hi ha cançons que no tenen data de caducitat. Són himnes. Són.
12: Flash History.
11: Dues hores de llegendes de la música dance amb els drops que encara posen la pell de gallina. Els diumenges de 10 a 12 de la nit, escolta els imprescindibles de la música de ball al Flash History. Els himnes immortals que encara bateguen. Flash FM, la que mana. Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
13: Flash!

Vale, doncs mira, aquest aquí era el Quevedo, molt ben acompanyat, de Nueva Línia, que és un grup de quatre noies que al principi, doncs mira, actuaven a les verbenes i festes populars de les illes i posteriorment s'han dedicat més professionalment a la música, incloent-se en propostes com, per exemple, aquesta nova de Quevedo. Ens quedem, per cert, amb un dels grans protagonistes indiscutibles d'aquest any. Bad Bunny, que encara continua la seva gira a Madrid i que, de fet, l'altre dia en un concert va dir que probablement, a lo millor, s'afegien més dates. És a dir, que tenim Bad Bunny fins aquí un temps. Aquesta aquí es diu Nueva York.

Aquesta cançó li dedicava Cano a la seva filla quan va néixer el 2024 i també a l'amor que té cap a la seva parella. Es diu Se pone las Nike. I ens quedem amb Quevedo. És una d'aquestes propostes que ens arribava dintre del seu últim disc, que es diu És Candy, que té ganes de festa. Dimarts al matí. És el torn de Quevedo.

0: Ozuna i Manuel Turizo amb aquesta vaina loca que ens arribava el 2018. Bueno, un èxit absolut. I parlant d'exitassos, doncs mira, aquesta edició del Sonar Usana, ara. Del 18 al 20 de juny torna al Sonar, eh? A més, torna més gran, més intens i estrenant una nova etapa a la Fira Gran Via, perquè per primera vegada el dia i la nit es troben al mateix recinte. Serà un únic espai amb el que podeu accedir amb un sol tiquet per dia i tindrà 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Astor, The Speedy Jota, Speedy J, Kelly, Skepta, Charlotte D. White, Amelie Lenz i molts més. Sonar edició 2026 del 18 al 20 de juny a la Fira de Gran Via. Com sempre, Flash FM, emissora oficial del ritme i aquesta vegada també del Sonar. Per cert, canviem de mood, baixem una miqueta això i ens quedem amb la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo. Una proposta, doncs, mira, que ens alegra el matí.
1: Ei, ja,

xiquitita que ens portava per aquí Mike Towers. I ens movem cap a la cançó del Mundial, que per cert arrenca ja. Ja de ja, li queda res. A la veu tenim, com no, Shakira, que torna a fer un altre exitàs dedicat al Mundial. Acompanyada de Burna Boy, aquesta es diu Day.

Aquesta es canta amb la mà al cor. Mora i feita amb aquesta que es diu La Inocente i ens arribava el 2022 i encara així segueixen una cançó d'aquestes potents amb càrrega emocional.

0: Flash FM. Es la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM.
2: La que manda.

0: This is Flash FM.
1: I aquest aquí era Jay Wheeler amb la seva vibra romàntica, que ets a dir que en part també em recorda el Sech, que també tenen un vibre així molt similar, sempre com d'acord trencat, uns enamorats, bueno. Arrenquem nova hora, va.
2: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
1: Estàvem escoltant De Lejitos, cançó amb la que inaugurem nova obra, i ens quedem amb Omar Cuza, que és aquí, es diu Coco. I ja veureu que aquest iniciador és bastant estiuenc.

Mira, abans feia un moment us deia que tot era molt estiuenc, doncs mira. Efectivament, Omar Montes amb aquest Arena i Sal. Ara és el torn de Manuel Turizo, però és que després arriba Playa de l'Inglés. Nosaltres ja tenim al cap els mesos de més calor i nosaltres ja tenim ganes de sorra, sal, de platja, de solet.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Vols una targeta i la vols ja? Una targeta segura i ecològica, i sobretot sense comissions. Et presentem la nova targeta virtual de MyanBank. En només 3 minuts la tens activada al teu mòbil. A punt per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual de MyanBank, esclar.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al pil-pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: Flash FM, tenim el poder del ritme.
6: Flash!
0: El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa.
6: Flash!
0: Flash FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. Flash FM, la que mà.

Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. La GFM arriba a tot arreu. Som únics.

Aquests dos van decidir que ja era suficient de baralles, que no volien especulacions i que volien demostrar que es portaven bé, però que no només això, sinó que encara estava Nadal, que encara eren capaços de fer un exitàs. Es diu Dardos. Ens quedem, per cert, amb Bad Bunny. Aquest aquí és el seu baile inolvidable.

poeta al Rau, eh? Los dos más bellacos calentamos más que un Julio. M'encanta. Ens quedem per aquí amb un dels fenòmens de l'últim any. La temporada anterior apareixia a la pel·lícula K-pop Demon Hunters i amb ella també una de les cançons més escoltades de la temporada, que és aquí es diu Golden, i ens el canta Hamtrix.

Necessita Nick, Nicole, Tiago i Emília, tots juntets per fer aquest remix d'Una foto. Per cert, molta sort a tots i a totes que estigueu fent l'estat d'activitat aquests dies, l'ESPAU, perquè que sapigueu que aquest cap de setmana es lia després de tot l'esforç que heu hagut de fer pels exàmens. Us explico, mira, tenim festes per les festes wrap-up. Espavila, que encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM. Entra ara mateix a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. A més de sortir de festa, et pots aconseguir una pasta de bona, 1.000 euros de fet. Perquè InfoShops busca aprovar de festes de Flash FM. Quina és la feina? Sortir de festa amb nosaltres després de que hagis fet els exàmens. Toma ja! Entra ara mateix a InfoJobs.net, des de la web o des de l'app, busca Flash Espai FM per separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, enhorabona, perquè t'emportes 1.000 eurazos i a més una festassa de la bona. De la mà d'InfoJobs i Flash FM, que volem que la teva primera feina sigui aquí i sobretot també celebrar el final d'exàmens. I ens quedem amb el bon rotllo de Cano i Justin Quiles, aquesta que es diu Olvidarnos de tot.

Mira, aquesta aquí ens porta directament al 2012. Es diu Angelitos Dinales, ens aportava This Is, junt amb Juan Magán, un clàssic de la seva discografia. Ens anem amb algú que acaba d'entrar aquí a Flash FM. Atenció al bon rotllo que ens porta Gordo, junt amb Reiner i Zone Belt, que és aquí es diu Loco Loco.

Aquest èxit és que recuperem directament des de 2012. Justin Bieber i Nicki Minaj, un duo imparable que ens portaven Beauty and a Beat. Beauty and a Beat, que vam recuperar gràcies a l'actuació de Justin Bieber al Coachella, al Bieberchella, on bueno, va ser histèria col·lectiva. Sempre és un gustazo recuperar exitosos com aquest i que tornin al top de la llista, almenys durant unes setmanes. Ens quedem per aquí amb Bad Gyal i Chencho Corleone, que això sí que és més actual. De fet, és una de les cançons estrella de l'últim àlbum llançat per Bad Gyal, aquesta aquí es diu

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. Les eleccions al Consell d'Administració de la CAS continuen sumant participació. Fins a la una d'avui, un total de 675 assegurats ja havien exercit el seu dret a vot. Els sufragis es distribueixen entre empresaris i treballadors per compte propi, assalariats i pensionistes. Durant la jornada d'avui, els punts de votació habilitats en camp i al pas de la casa i les dependències de la CAS han registrat 409 votants. I el govern preveu posar en marxa, a partir del desembre, un nou sistema de contractació en origen per al sector de l'hostaleria. El programa contempla una quota de 450 treballadors que es descomptarà de les 5.000 places previstes per la temporada. La iniciativa ha de permetre incorporar persones procedents de qualsevol país extracomunitari. Els contractes tindran una durada de 9 mesos. El govern assumirà la meitat del cost del bitllet d'avió i els empresaris hauran de garantir l'allotjament dels treballadors. Prop de 250 estudiants de batxillerat dels diferents sistemes educatius del país participen aquests dies a les proves d'accés a la universitat, a l'escola Maria Moliner. Paral·lelament, 107 alumnes andorrans també s'examinen de la selectivitat espanyola a la Seu d'Urgell. Aquesta xifra representa gairebé la meitat dels inscrits a la convocatòria de l'Alt Pirineu. I a Andorra la Vella, els Dijous de Rock tornarà aquest estiu al Parc Central d'Andorra la Vella amb una programació que combinarà grups consolidats i noves propostes musicals. La iniciativa, que arriba a la tercera edició des de la seva recuperació, omplirà els dijous de juliol amb actuacions de Wave, de l'Enmi, Quim Salvat, Macuca, Green Note i Acharco Traviesa, així com Superjam i Eugènia Correia.

0: Flash FM Andorra 93.8. Flash
1: FM. Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
2: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfrontaran a obstacles impossibles i al cronòmetre. De 6:15 a 7:15 de la tarda, viu en directe la prova classificatòria més espectacular del Mundial de Trial d'Andorra. Salts, equilibri, tècnica i màxima emoció.
1: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Super Test Section del Gran Premi de Trial d'Andorra, aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flash Andorra, emissores oficials.
3: Aquest 13 i 14 de juny, Encamp torna a ser l'epicentre de l'activitat econòmica i social amb la 5a edició de l'Enfira't. Descobreix més de 60 expositors, activitats per a tota la família, gastronomia, comerç, serveis i moltes sorpreses. Enguany, com a novetat, una nova zona dedicada al món de les autocaravanes. Vine a passejar, conèixer, compartir i donar suport al teixit empresarial i associatiu de la parròquia. Enfira't 2026, el preu gran de l'Areny d'en Camp. T'hi esperem.
0: Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià. Pas de la Casa. Canillo. En Camp. La Massana. Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

canvies de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

Quevedo amb aquest Ni borratxo, que ens deixa ben clar que no se'n va de la seva terra. Per cert, molts de vosaltres d'ara mateix estareu a puntet d'entrar al segon examen de la selectivitat que han començat avui aquí a Catalunya. I us tinc preparada una sorpresa. A Flash FM hem preparat les festes wrap-up, que són les festes de després de la selectivitat, a les que podreu anar aquest cap de setmana. Espavila, perquè encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i a més, com a sorpresa especial, encara tens temps de treure't una pasta, perquè InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. Quina és la feina? Tan senzill com sortir de festa amb nosaltres. Ja està, sortir una de les nostres festes. Entra ara a infojobs.net, des de la web o des de l'app, busca Flash Espai FM per separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, mira, t'emportes 1.000 euros. Que sapigueu que les festes són aquest cap de setmana, eh? Comencen el dia 11 a Vidisco a Molins de Rei, el dia 12 a Vilobà Lleida i també el mateix dia 12 a la Gage, a Salou.

0: This is Flash FM.
1: I aquest aquí era Jay Wheeler amb el seu De Lejitos, cançó amb la que triem inaugurar nova hora. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Són les 3 i 3 minuts i esteu escoltant Flash FM. Avui estem a dimarts, pràcticament ja la meitat del dia.
2: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
1: Molt bé, i ara que ja m'he presentat, ens quedem amb Quevedo.

Missatge bonic aquest d'aquí. Devi, tirar-me les fotos, que per cert... També és el nom del disc i de la gira que està fent ara mateix Bad Bunny, que ara mateix es troba a Madrid en aquests dies. Cançó que ens fa reflexionar una miqueta, doncs mira, sobre la temporalitat i sobre la importància d'estar present amb la gent que estimem. Ens quedem amb Ryan Castro i Capo, aquesta que es diu La Villa. La Villa.

0: poder del ritme.
1: Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les Wrap Up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1.000 abraços. Entra ara a infojobs.net des del web o l'app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1.000 abraços. InfoJobs, la teva primera feina és aquí. Andorra. Flash
2: FM. 93.8.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
7: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
8: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
7: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
9: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Romeo Santos i Prince Royce amb la bachata de la temporada que es diu Dardos. Ens anem amb una novetat aquí a Flash FM, a John Submit i a la veu Fate, amb aquesta tan bon rotllera que es diu Chica 305.

Aquest aquí és Frila i Menor amb el seu peligrós de segon èxit que triomfava després del Cata Only. Primer ens arribava per les xarxes i després, doncs mira, aquí a la ràdio. Ens quedem amb Omar Q, d'aquesta aquí es diu Coco. Mantenim vibra estiuenca perquè en res també ve Rels B, Rau Alejandro, bueno, ja veureu.

Candro i Chencho Corleone, amb el que és pràcticament un clàssic. Aquesta aquí es diu El Efecto i és un espectacle de cançó. Ah, i per cert, per espectacle, el que es ve del 18 al 20 de juny aquí a Barcelona, perquè torna al Sonar. A més, torna més gran, més intens i estrenant nova etapa a la Fira Gran Via, perquè per primera vegada el dia i la nit es troben en un mateix recinte, en un mateix espai, perquè has d'utilitzar un sol tiquet per dia i, a més, doncs mira, teniu 6 escenaris, 3 de l'aire lliure i 3 de coberts. Amb artistes tan importants i rellevants com The Prodigy, Store, The Speedy J, Kelly's, Skepta, Charlotte D. White, Amelie Lenz i molts, molts més. Sonar 2026 del 18 al 20 de juny a la Fira de Gran Via, com sempre, Flash FM, emissora oficial del ritme. Parlant de ritme, es ve per aquí una nova de Hugel i Mael Angel i Ultra Nate. Tots tres ens porten aquesta que es diu Moving to the Sun.

que dia et olvides de mi. Mare meva, aquesta fa mal. Això és com una ganivetada. Se't clava i cors a recuperar-se. Eh? Que és aquí, es diu Luna, i ens el portava Fate el 2024. Bueno, aprofito per dir-vos dues coses. Aprofito per recordar-vos que les festes wrap-up són aquest cap de setmana, el dia 11 i 12 en diferents localitzacions, i la següent és que arrenca l'Interactua. Es passa per aquí el Sergi Domènech, que ja està, mira, per aquí, entrant a l'estudi. A puntet de saludar-vos. Abans, però, i mantenint la temàtica de cor trencat, ens quedem amb la cançó de baile inolvidable de Bad Bunny. Un petonàs! Un petonàs!

0: Flash FM. Són les 4.
1: Bona tarda, què tal, com esteu?
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Amb el so i ritme d'aquesta última proposta de Shakira.

0: impressionant, lo d'aquesta cançó. Sona 100% estival i porta l'empremta, la garantia, el segell, evidentment inconfusible, d'una Shakira que un cop més demostra estar platòrica. Aquesta cançó es diu Die, Die. Bona tarda, benvinguts. Calvi Alcifuentes, qui marxa, salutacions a Domènec. Encarem les 4 hores de ritme a la carta, com sempre, a través de Flash FM, mitjançant l'interactuar. Que us convida a fer ús del 628-06-0513 per demanar i dedicar la cançó que vulgueu. I sabrà també perfectament que el son al 2026 ja s'acosta a la ciutat. I a través de l'interactuar, evidentment, no volem que ningú s'ho perdi. Per això regalem cada tarda d'aquesta setmana una entrada per anar al Sonar 2026, perdó, acompanyat, a més d'un dels productes del marxandatge oficial d'aquesta nova col·lecció fantàstica, meravellosa i molt glamurosa de productes Sonar. Ara us diré exactament què és el que inclou avui. De fet, ho estic buscant, però clar, tinc tal quantitat de paperassa aquí en aquests moments que no sé jo. Bueno, quan ho tingui clar us ho diré, ¿vale? Però en qualsevol cas, us esperen del 18 al 20 de juny per veure en directe Prodigy, Kellys, Skepta, Charlotte de White, Amelie Lenz i molts més. Per participar, demana, dedica la cançó que vulguis al 628-06-0513 i entres en el sorteig d'aquestes dos dobles que sortejarem abans d'acabar el programa. Avui, concretament, un dia... No és un dia més, perquè tenim el Papa a Catalunya, no? Un dimarts. Dimarts, dia 9 de juny, eh? A veure si s'aixeca de la migdiada, posa la ràdio, Flash FM, el Papa mòbil i ens envia algun missatge demanant cançons, eh? Què demanaria? El Prey de Tina Clousins o alguna d'aquelles, no? El Màquina Time, t'imagina? Sono el Papa. Quiero escuchar en Máquina Time.
1: Buenas, flecheros y flecheras, soy Marcos de Valleva.
0: Hola, Marcos.
1: Quisiera escuchar la canción del Golpito de Quevedo, que es una de mis favoritas y para mí la Flash FM es una de las mejores emisoras. Sí. Saludos a todos los interactores.
0: Interactores, ¿eh? Els acabes de batejar sense jo saber-ho, però en qualsevol cas... Mami.

0: para de sonar i ressonar aquesta cançonassa d'Aitana, que us ha caigut més en gràcia que no pas una altra cosa, eh? Mejor caer en gràcia que ser gracioso. Sergi, bona tarda, maco. Posa'm superestrella de l'Aitana per alegrar. Diu, aquest dimarts a tothom, te la dedico a tu i a tots els flaixeros. Diu, vull participar en el sorteig de les entrades per anar al Sonar. Moltes gràcies. Doncs apuntadíssim, evidentment, com es mereix aquest altre missatge dels primers d'aquesta tarda. I més, hola.
1: Hola, muy buena. ¿Podré poner la canción de La Gasolina de Daddy Yankee?
0: Sí, hombre.
1: Es lo que me falta a mí en la furgo.
0: Sí.
1: Así que nada, eso.
0: Pues gracias, si no le pones chofa, esto no anda, ¿eh?

0: Escoltes l'Interactua.
1: Del 18 al 20 de juny torna Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte de Vite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Carinyo, ja sóc a casa.
4: Hola, Rayetó. Has picat molts humans?
3: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
5: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
6: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
7: Jo tinc al cap tota l'estona això.
8: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
9: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. El festival de música urbana pels joves.

0: emissora oficial.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.

0: que es diu Perucabil.
1: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Electrònica, avantguarda i tecnologia envaeixen la ciutat. I és aquí. Sonar 2026. Flash Matí. Interactua. Flash Urban. Tres oportunitats al dia, durant una setmana, per participar en el sorteig d'entrades pel Sonar 2026. The Prodigy. Store de Speedy J. Kellys. Skepta. Charlotte De Vite. Amelie Lenz. I molts més. Vols aconseguir entrades pel Sonar del 18 al 20 de juny? Doncs enganxa't al poder del ritme de Flash FM.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
4: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
5: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
4: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
6: Organitzat per BSL Esports.
7: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
8: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
9: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
8: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
10: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
11: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
12: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfrontaran a obstacles impossibles i al cronòmetre. De 6:15 a 7:15 de la tarda, viu en directe la prova classificatòria més espectacular del Mundial de Trial d'Andorra. Salts, equilibri, tècnica i màxima emoció.
11: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Super Test Section del Gran Premi de Trial d'Andorra, aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flash Andorra, emissores oficials.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

0: altra de les tantes cançonetes que ja comencen a fer estiu avançat. Molt bé!
1: Hola, Sergi i Manel de Canovella. A veure si em pots posar la que tu vulguis per tal d'acabar el dia.
0: Sí.
1: I, sisplau, apunta'm a la... al sorteig de les entrades de Bad Bunny, que hi hagi sort.
0: De Bad Bunny,
1: vinga,
0: no.
1: Vinga, vamos, jefe d'equipo, adelante.
0: Setmana no tenim altres pel Bad Bunny, ja. Les vam regalar la setmana passada, però no passa nada. Te passes l'actualització i ja ho arreglem ràpid. Tinc entrades que no és tampoc tonteria. No té res a veure, òbviament, però val molt la pena. Més, fins i tot, depèn de per aquí. Són entrades per anar al Sonar, que la setmana que ve obrirà les seves portes a Barcelona i que, a més, van acompanyades de marxandatge. En aquest cas, us confirmo que abans no us ho he pogut dir perquè no trobava el paper que m'ho confirmava, però són uns bitxons, eh? Que això està molt bé, que aneu ben guapos, ben guarnidets al Sonar, amb aquests bitxons que el que, bueno, en certa manera us ajudarà que no us facin olor als pinreles, eh? Cosa que està molt bé. Ens diuen, hola, què tal? Soc la Mireia, diu, vull participar en les entrades per anar al Sonar, veus? Aquesta està al dia. A mi m'agradaria demanar-te la cançó Nueva York del Bad Bunny. Molta gràcia. Mira, 50-50.
2: Nueva York!

Bueno, sí, estic treballant. M'agradaria que posessis la cançó Choque de la Batgia. Molt bona tarda per tothom. Diu, podrà sonar aquesta tarda? Molta gràcies. No, la posarem d'aquí dos mesos, eh? Vull dir... Evidentment que sí, ho acaba de fer. Moltes gràcies pel missatge i a continuar laborando. Bueno, arriba un cap de setmana que començarà dijous.

aquestes festes, pols d'exàmens que esperen la vostra presència per engegar-ho tot a pastar, que ja seria hora també, eh? Espavila, us esperem aquest dijous dia 11 al Bidisco de Molins de Rei amb l'Héctor Ortega. Passem el divendres al Vilova de Lleida amb qui us parla en Domena, i la mateixa nit de divendres Costa Daurada a la Caixa amb l'Héctor Ortega també. Festes, Flash FM Wrap-Up. Informeu-vos a flashfm.cat i apunteu-vos a la nostra oferta encara vigent de provador de festes a la web o l'app d'Infojocs. Apunteu-vos i podeu guanyar anant de festa amb nosaltres fins a 1.000 euros. Soc l'Anna, diu, m'agradaria la cançó Beauty and a Beat per la meva germana Adriana. Jo l'estimo moltíssim, sempre ha estat al meu costat en tot. Seria increïble poder viure l'experiència del sonar amb ella i continuar creant records increïbles. Moltes gràcies. Que mago el missatge, per favor, que fort, per favor. Young money. Young money.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Catalunya Central, 95.2. Manresa, Navàs, Sant Joan de Vilatorrada, Navarcles, Sant Vicenç de Castellet, Berga, Súria. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: Quan et preguntin
2: on és el poder del ritme,
3: respon sempre el mateix. El poder del ritme és a Flash FM.
4: La que mana.
5: Flash FM.
4: Flash FM. Són les 5.

Aquesta és la música de Romeo Santos i Prince Royce, un tema ideal per engegar la segona de l'Interactua a Flash FM. Aquesta vindria a ser una setmana especial, sobretot pels fans de la música electrònica i del sonar, perquè cada cop està més a prop de Barcelona. Per això estem regalant cada dia d'aquesta setmana una entrada doble, dos dobles, quatre en total, per anar al Sonar 2026 i veure en viu en directe artistes com Prodigy, que no acaben de començar precisament, Kelly, Skepta, Charlotte de White, Emily Lenz i molts més. Per participar, ja sabeu, 628-06-0513. Demaneu, dediqueu la vostra cançó al sorteig abans d'acabar el programa. Sergi, què tal? Soc en Nosa, vull demanar-te un temazo, diu. Pots posar-me Tiesto i Karol G, Don't Be Shy? Diu, m'agradaria també participar en el concurs per anar al Sonar, si us plau. Moltes gràcies, jefe d'equipo. Que tingueu molt bon dimarts.

0: Ens expliquen, hola, Sergi Domènech, sóc la Irene, des de Terrassa. Vull dedicar la cançó Coco d'Omar Kurz a la meva amiga Marta. Diu, avui està conduint cap a casa després d'un dia llarg. Molta gràcia. Vinga, aquí teniu a la, bueno, la teva driver personal. A Marta, que condueix a ritme, en aquest cas, d'aquesta molt bona cançó d'Omar Kurz, que ens has demanat al 638-06-05-13. No em demanes apuntar-te pel sorteig de les entrades i el marxandatge del Sonar, però jo t'apunto igualment perquè sóc bona persona i aprofitant que està el Papa a Catalunya, potser me'n vaig al cel. És complicat, perquè crec que ja vaig tard, però ho intentarem com a mínim. Va, 628-06-05-13. Aquesta podria ser una bona pregunta pels amics del Flash Matí, que fan preguntes sempre a través del WhatsApp. Podria preguntar, per què creus que hauries d'anar al cel? Oh, mira, més directe, et mereixes anar al cel? I aquí les vostres respostes. Hola!
1: Bona tarda, Sergi. Avui em podries posar la cançó de Miracle? Vinga.

0: Escoltes l'Interactua. Electrònica, avantguarda i tecnologia envaeixen la ciutat. Ja és aquí. Sonar 2026. Flash Matí, Interactua, Flash Urban. Tres oportunitats al dia, durant una setmana, per participar en els sorteig d'entrades pel Sonar 2026. The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte De Vite, Amelie Lenz i molts més. Vols aconseguir entrades pel Sonar del 18 al 20 de juny? Doncs enganxa't al poder del ritme de Flash FM.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: Vols entendre els pensaments, emocions i relacions entre les persones? Amb el grau en Psicologia de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs sobre la conducta humana i podràs especialitzar-te en àmbits com el sanitari, l'educatiu, el forense o l'empresarial. Demà ajudaràs a millorar la vida de les persones. Canvia el teu present, crea el teu futur.
3: Va, a veure, arriben les Pau. I sí, és normal tenir nervis, tenir els apunts per tot arreu i el cap una mica saturat, però molta feina ja està feta. Ara no va de tornar-se boig, va de posar-hi una mica d'ordre, descansar i confiar en tu. Organitza els últims repassos, cuida't, dorm bé i busca moments per desconnectar una mica. Les Pau són importants, clar, però no defineixen qui ets ni fins on pots arribar. Consells pràctics per superar la selectivitat a universitats.gencat.cat. Fes les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
5: Jo no puc treure'm del cap això.
6: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.

0: Aquest estiu, el batec electrònic es diu Peruca VIP. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Vols una targeta i la vols ja? Una targeta segura i ecològica. I sobretot sense comissions. Et presentem la nova targeta virtual de MyanBank. En només 3 minuts la tens activada al teu mòbil. A punt per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic. Més ràpid impossible. Nova targeta virtual. De MyanBank, esclar.
2: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
3: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
4: El 20 i 21 de juny, la Massana es converteix en l'epicentre del ciclisme al país. Torna Landbike. Viu el festival ciclista més destacat a Andorra. Proves ciclistes per a tots els nivells. I al Prat Gran de la Massana, zona d'exposició, activitats per a tota la família, test gratuït de bicicletes i molt més per conèixer les últimes novetats en el món del ciclisme. El 20 i 21 de juny t'esperem a la segona edició de Landbike a la Massana, organitzat per Oci en Desport.
1: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
5: Hola, té en Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre! L'entrat a l'últim segon!
6: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
7: 86 22 88.
8: Departament comercial del grup Flash Andorra.

0: alguien que saquen a bailar a la morocha, para la bora de hoy. Ya sería hora. Vamos, vamos. Ha fet una volta sencera, diguéssim, a l'any. És la cançó que va durar... Bueno, que va sonar al llarg de tot l'estiu passat i, bueno, ara es continua posant i continua agradant. I me la continueu demanant. Diuen, hola, soy Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Diu, Sergi, ¿puedes poner la de la morocha? Dedicada a mi novia, Rocío. Diu, el 8 de septiembre abrirá su clínica podológica en Sant Andreu de la Barca. Se llama Clínica Podológica Innova Meds. Pues, Rocío, molta sort, molts èxits i que vagi d'allò més bé, per molts anys a la clínica podològica Innova Meds. Si quieres que lo pete del todo, ponte un anuncio aquí que vas a ver. Van a sobrar los clientes con los podolos por delante, ya te lo digo yo. Bueno, morochos, avancem. A través de l'interactiu de Flash FM, esperem els vostres missatges, eh? Avui una mica apagadots, eh? Bueno, t'espero que esteu tots pendent del papa, perquè sou tots molt així, no?
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Colla d'apagadors.
2: Bona tarda, Flasheros. Em podria posar la cançó de La Plena del W Sound...
0: Bueno.
2: 05, li dedico a la meva filla Daniela. Gràcies.
0: A tu, home. Adéu.

0: Fem parida com ella sola, aquesta cançó.
1: Bona tarda, Sergi, maco. Què tal? Bueno, pues ja som a dimarts, a veure si agafem ja vacances.
0: Ànims.
1: A veure si me podries posar la cançó aquesta. Sí que sé, però m'agrada molt i la poses poc.
0: Aviam.
1: La de... Com se diu aquesta? De la de David Guetta amb la... L'Eva Max, no, com que se deia l'altra.
0: Ah, la Bibi Reixa,
1: un remix aquest. Boníssim.
0: La Bibi Reixa.
1: Va, deixa tu. I si ja entra a esperar algú, que encara és d'hora, No... Pues m'apuntes també, si pots, vale, maco.
0: Vinga, entres pel sonar,
1: Vinga, se la dedico a la Mònica, que està treballant, levantant el país, Vale, maco. Vinga, una abraçada.
0: Algú l'ha d'aixecar, si no malament, res, oiga. Evidentment que sí. Doncs moltíssimes gràcies pel teu missatge i que tinguis molt bona tarda. Sort. És Bibi Reixa, New Religion. Potser l'energia del futur comença molt més a prop del que imagines. El teu barri, el teu poble, el terrat d'un equipament municipal, les comunitats energètiques permeten compartir energia renovable local entre ciutadania, administracions i entitats. Aquesta Setmana Europea de l'Energia Sostenible, la Generalitat de Catalunya t'anima a formar part del canvi. Més renovables, més participació i una factura més eficient. Informa-te'n a comunitatenergètica.cat. Passa a l'acció. Canviem l'energia. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Ens diuen hola, Sergi. Bona tarda. Interactua. Soc en Gerard, des de Manresa. Si pots posar la de Vici Levels. Se la dedico a la meva colla d'amics, que cada vegada que sona ens recorda les festes que fèiem quan teníem 18 anys. Apunta'ns pel sorteig de les entrades pel sonar. Moltes gràcies. Apuntadíssims i sort. 2012. Ha plogut força, la veritat és que sí.

0: muchachas a la buida, digue al meu amic Nil, que està fent una mudança i està fins dalt de caixes, bosses i mobles. Jo sé que us escolta mentre fa feina perquè sempre diu que escolta Flash FM. Diu, ja que hi som, participo també per les entrades del Sonar. Moltes gràcies. A tu, pel teu paisatge, bonita, muchacha. Ah, gràcies, Jana, que vagi bé la mudança, que és estressant, Nil, ànims. M'agradaria fer menció explícita d'una molt bona festa per aquest cap de setmana, d'un altre supertardeo, concretament a Castellà del Vallès. Bueno, ens ha agradat anar al Remember, que hem anat a fer-lo a un castell. Directament, no pot haver-hi millor ubicació i escenari. Castell de Clasqueri, concretament. Una nova entrega del macroaplec d'en Remember Open Air, fantàstica i meravellosa. Supertardeo! Sabem que no us el perdreu, anticipades disponibles, van que volen, feu-vos amb la vostra, seguiu-los a Instagram, macroaplec, molt fàcils de localitzar i un planter d'artistes i bons amics espectaculars, com sempre. En Jordi Belis, el Javi Level, també hi serà el David Olear, No te digo nada y te lo digo todo, Enzo Ferrara i Dani Bepaema. La festa està assegurada. Els moments de pèls de punta, evidentment, també, ok? Macroaplec. Aquest dissabte a Castellà del Vallès, al castell de Clasqueri. Allà hi serem donant-ho tot, com sempre. Només faltaria.
1: Hola, molt bona tarda, Domènec. Què passa, crac?
0: Què passa?
1: Bueno, volia participar a les entrades i que està la entrada de Bad Bunny.
0: Pues no.
1: I avui em volia que posés aquesta de... se pone caliente cuando escuchas ese perreo. Se dedico para la calle Cifuentes, la emisora de la Ritma.
0: Molt bé, sí.
1: Venga, parella. Venga, jefe de equipo, que siempre a tope.
0: Ets el millor.
1: Buena tarda y fins demà. Adiós.
0: Ets el millor. Moltes gràcies, simpàtic.

0: Per final, aquesta cançó ben feta com ella sola, dels temes de referència, un dels temes claus de l'entrega de noves, entre cometes, cançons del Bad Bunny, d'aquestes últimes, diguéssim, eh? A la tret ben treta, molt bé, per aquest baile inolvidable que posa en marxa la tercera de l'Interactua. El ritme, ja sabeu, sempre aquí, a la carta. Passando de menú barato, no? La carta, garçom. Sonar 2026, s'acosta a la ciutat i aquí a l'Interactua sabem perfectament que són molts els fans que no volen perdre-s'ho per res del món, per això regalem cada dia d'aquesta setmana una entrada per anar al Sonar 2026. Realment no és una, això està malament, són dos dobles, quatre persones, vale? Del 18 al 20 de juny podràs veure Prodigy, Kellys, Skepta, Emily Lenz i moltes més actuacions de primer nivell mundial, eh? Mundial! Per participar, envia la teva petició dedicatòria com cada tarda al 628-060513 i abans d'acabar el programa a través del sorteig de rigor sabrem quins són els afortunats o afortunades que se'n van a gaudir del Sonar, a més, amb un altre premi que no està gens malament que acompanya aquestes entrades, que és marxandatge del Sonar. Avui tinc uns mitjons, també, que queden molt guais, eh? Molt fàcils, molt, moltíssim. Qui tenim aquí? Hola.
1: Hola, Sergi, bona tarda, com estàs? Soc en Mochi i et truco des d'Andorra i des del pas de la casa en concret, que fa una boira increïble, que no es veu res.
0: No?
1: I estic aquí a la feina i volia demanar-te si em podries ficar la cançó de J.C. Reyes, Loquita. La dedico a tota la gent que està escoltant la Flash FM, a la meva dona, que l'estimo molt, i al meu company Rodrigo Mateus, que és un crac jugant al Rainbow Six Siege.
0: Ah, mira.
1: Volia demanar-te també si em podries apuntar a les entrades de Prodigy. Moltes gràcies, oi, tingueu una boníssima tarda.
0: Igualment, home, que vagi bé. Companys de Flash Andorra, quedeu saludats. Loquita, J.C. Reyes.

0: Bueno. Vull demanar la meva cançó, Màquina Time. Se la vull dedicar al meu germanet, es diu Roger. I ahir va ser el seu aniversari. Dir-li que l'estimo molt i que ja queda poc per estar junts. Doncs moltíssimes felicitats a posteriori. En diferido, que deien aquells del... Que vagi molt bé i esperem que, efectivament, aquest retrobament sigui més d'hora que tard, eh? Que vagi bé. A ritme de... Bueno, aquest tema que no cal ni presentar, que s'ha posat de moda. Gràcies a Pegas, Like Mike, que han fet una revisió interessantíssima de l'Atlantis, tema original. 628-060-513, hola.
1: Bona tarda, Domènec. Soc la Marina de Gavà.
0: Què tal?
1: Que, mira, m'agradaria que posessis la de la Marina està morena.
0: Que tan mala paraula.
1: Al meu nom.
0: Sí, sí.
1: Sisplau, vull participar a les entrades per anar de festa.
0: Al sonar.
1: Vinga, gràcies. A veure si tinc sort.
0: Vinga, va, molta sort. No és una festa, no. És més que una festa, això. Suau,

0: escoltes l'Interactua. Electrònica, avantguarda i tecnologia envaeixen la ciutat. I és aquí. Sonar 2026. Flash Matí, Interactua, Flash Urban. Tres oportunitats al dia, durant una setmana, per participar en el sorteig d'entrades pel Sonar 2026. The Prodigy, Store de Speedy J, Kelis, Skepta, Charlotte De Vite, Amelie Lenz i molts més. Vols aconseguir entrades pel Sonar del 18 al 20 de juny? Doncs enganxa't al poder del ritme de Flash FM.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu! Un souvenir per la mare?
3: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
2: Taxi? On sigui!
3: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
4: Hola.
5: Hola.
6: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente, a més de la Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
8: Flash FM, emissora oficial.
9: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve, ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... Imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Hi ha dies bons i dies amb brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
12: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
13: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
14: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
15: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
16: Andorra. Flash FM 93.8.
17: Aquest 13 i 14 de juny, en Camp torna a ser l'epicentre de l'activitat econòmica i social amb la 5a edició de l'Enfira't. Descobreix més de 60 expositors, activitats per a tota la família, gastronomia, comerç, serveis i moltes sorpreses. Enguany, com a novetat, una nova zona dedicada al món de les autocaravanes. Vine a passejar, a conèixer, a compartir i donar suport al teixit empresarial i associatiu de la parròquia. Enfira't 2026, el Prat Gran de l'Areny d'en Camp. T'hi esperem.
18: Aquest estiu hi ha moments que no s'improvisen. Sabors que sorprenen, música que et fa sentir. L'emoció de viure cada instant al màxim. Gastronomia, espectacles, concerts, casino i les millors experiències en un sol lloc. Aquest estiu viu-lo a Únic. Únic, un estiu per recordar.
19: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
20: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfrontaran.

0: equilibri, tècnica i màxima emoció.
1: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Super Test Section del Gran Premi de Trial d'Andorra aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flaix Andorra, emissores oficials.
2: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
3: Flaix FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.
4: Flaix. Flaix FM.

0: Ni borratxo, Déu-n'hi-do, el recorregut d'aquesta cançó.
1: Sergi, que em posaries d'alguna de Quevedo, la que vulguis de l'Isnou, totes m'agraden. I aprofito i participo a les entrades del Sonar. Merci, maco, un petonet.
0: Sembla perfecte, moltíssimes gràcies, sort, un petó també ben fort per tu, Bona cançó aquesta de Quevedo, ni borratxo, podria haver sonat graciosa, el golpito, tota la parafernàlia d'aquest paio. Que acaba de presentar-nos i que de forma paral·lela ens ha acabat... ens ha acabat menjant el cervell, de bona manera. No és una altra cosa. Bueno, va, 628-06-05-13. Hola, Sergi, sóc la Marta, des de Sabadell. Què tal, Marta? Tot bé, tot correcte. Diu, voldria dedicar la cançó Beso de la Rosalita a la meva germana Laura. Diu, avui fa 25 anys. Bueno, Laura, en fi. Diu, està treballant a la botiga i segur que aquesta hora us té posats. Així que moltes felicitats a part de tota la família. Això de treballar el dia del teu aniversari, s'hauria de fer algun decret llei o algunes coses d'aquestes que estan de moda per intentar instaurar el festiu, A veure si ho canvia.

Tens el mòbil a la mà? Interactua.

0: faré una autodedicació, que faig 29 anys.
1: Bravo, bravíssim.
0: Poc se'n parla, poc,
1: poc se'n parla. Poc, poquíssim.
0: I res, demanar-te... Bueno, et volia demanar la de la gasolina, sí. El que passa que te l'acaben de demanar, així que si em fiques alguna de la batgia, la que més t'agradi.
1: Doncs vinga, aquesta, que estigui més, més cara, concretament, eh? És habitual que sona el xoc i el dame. Hem canviat una miqueta, especialment per celebrar, conjuntament amb tu, aquesta bona notícia, i que és el teu aniversari. I poc se'n parla, és veritat, eh? Hauríem de treure el titular a les notícies de TV3 avui. Va, 628-06-05-13. Poc se'n parla tampoc de les festes que estan per venir, que ja estan pràcticament a tocar. Aquest dijous engeguem el nostre tour de festes Wrap Up i ho farem al Baix Llobregat, concretament a la discoteca B-Disco. Què collons, la discoteca? El discotecot B-Disco. Efectivament, ens obre les seves portes per apretar-nos aquesta primera després dels exàmens. Amb l'Héctor Ortega, concretament, i amb Infojobs. La festa està garantida, està servida. Informeu-vos a les xarxes de B-Disco, a les de Flash FM, sense cap mena de problema, Esperem veure-us a tots. Passarem també divendres directes per Lleida, pel Biloba, ni més ni menys. Si anem a Lleida, on hem d'anar? Al Biloba, evidentment. Estarem allà liant una traca padre, que no us l'acabareu, evidentment. I l'actitud sabem que ja la porteu a sobre després de tants mesos de tensió, de nervis i d'estudis. I el mateix divendres, l'Héctor Ortega us espera a la costa, concretament a la de Tarragona, a Salou, a la Caix. No us ho perdeu, Les festes Flash FM Wrap Up estan en marxa. I això ja no pot parar ningú. Bona tarda, sóc la Eva des de Sabadell. Vull dedicar la cançó d'Orayakis de Flashy Scream i 31 Fam. Diu a totes les reines del món, en especial a la Rosa de casa meva. Diu felicitats pel programa. A veure si em toca el superpremi d'aquesta setmana i puc anar al Sonar. Moltes gràcies.

0: Let's go, let's go.
1: Bona tarda, Sergi. Què tal, maco?
0: Molt bé.
1: Soc en Dani, truco de l'Hospitalet, i m'agradaria escoltar la nova cançó de la Shakira, que es diu Dai Dai, i també m'agradaria participar al concurs de les entrades del Sonar, a veure si tinc sort. Moltíssimes gràcies i una abraçada ben forta.
0: Arre, moltes gràcies a tu. Moltíssimes gràcies pel missatge, hombre. Ben afinat el missatge i la petició amb aquest Dai Dai, que pinta més que ve de Shakira. No cal ser una espasa per esbrinar que aquesta és una de les cançons d'aquest estiu, sense cap mena de dubte, eh? I si algú potser es pensava que no, només faltava que anés avalada pel rotllo aquest del Mundial. Ens fareu un fart d'escoltar-la, ens agradi o no. A 9 minuts per arribar en punt a les 7 de la tarda. Interactuem, com sempre, fins a les 8. Encara tenim una molt bona estona pel davant i estic encantat de rebre, com sempre, els vostres missatges. Que a banda de demanar i dedicar, que és el que en essència demanem, ens expliquen coses una mica, eh? Vivències, situacions... Hola, diu, m'agradaria molt que poséssiu la cançó de Pitbull, Give Me Everything. Moltes gràcies, diu. I l'entrada del Sonar seria pel meu pare, que fa temps, diu, que no surt de festa. Moltes gràcies. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit

Li seguim de prop la pista aquesta cançó, que és ben curiosa. No sabem bé per què, m'ho acaba explicant. S'ha convertit en un fenomen brutal. Es diu Maladí, i és, en aquest cas, la cançó seleccionada per engegar la quarta i última hora del Interactua. Molt bé. Els missatges que encara se'ns acumulen per aquí a la safateta d'entrada del nostre WhatsApp, que agraïm, evidentment, de forma infinita. I els que de seguida, evidentment, li donem el pas i protagonisme que es mereixen. Tots entren en el sorteig de dos dobles, és a dir, quatre persones, per anar al Sónar, amb el, a més a més, corresponent marxandatge que acompanya el premi. Està molt bé. Diuen, bona tarda, jefe d'equipo. Com va això? Com va això? Bueno, bé, molt correcte. Diu, jo aquí a la feina, ja és dimarts. Diu, em pots posar la cançó Me Mareo del JC Reyes? Diu, i a veure si passa ràpida aquesta tarda. Que vagi bé, flaixeros. Som-hi. El propi JC Reyes amb Kid Voodoo, que l'acompanya. Me Mareo, quan la veo.

0: continua tirant. Aquest aplaudiment per aquesta cançó, que no és la més top, però sí que està entre les predilectes de la nostra audiència de la fornada de noves cançons del Quevedo, eh?
1: Bona tarda, em dic Àngels. Quan podeu posar la cançó Escàndic de Quevedo i participar a les entrades de la zona 26. Moltes gràcies, adéu.
0: A tu, Àngels, que vagi molt bé. Escàndic de Quevedo, eh? A veure si has sortit en bas de Cachondeito al Sónar, una mica.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Au.
2: Doncs mira, primer de tot m'agradaria participar a les entrades pel Sónar.
0: Tens-lo bé.
2: I tant de bon toquin, tinc moltes ganes d'anar-hi, la veritat. I de cançó, doncs, per exemple, la de On the Floor, que fa molt de temps que no l'escolto a la ràdio. I,
0: sí, noi.
2: I és un tema.
0: Està bé, està bé.
2: Vagi molt bé.
0: És Jennifer Lopa i Pitbull, 2011, On the Floor. Carai. J-Lo, ja tu

0: Portes l'Interactua. Electrònica, avantguarda i tecnologia envaeixen la ciutat. I és aquí. Sonar 2026. Flash Matí, Interactua, Flash Urbà. Tres oportunitats al dia, durant una setmana, per participar en els sorteig d'entrades pel Sonar 2026. The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte De Vite, Amelie Lenz i molts més. Vols aconseguir entrades pel Sonar del 18 al 20 de juny? Doncs enganxa't al poder del ritme de Flash FM.
1: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Del 18 al 20 de juny, Sonar 2026 estrena nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, tot en un mateix recinte, amb 6 escenaris i 14 hores de música non-stop. A l'aire lliure, Sonar Village by Estrella Damm portarà DJ sets i directes sobre la gespa. Sonar Park presentarà la nova generació de la música de Club Global. I Sonar Lab apostarà pel tecno contemporani i els sons UK. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny, a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
5: Bon dia!
6: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
7: Tranquils, que no ens avorrirem.
6: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
8: Andorra. Flash FM. 93.8.
9: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
10: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
11: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
12: El diumenge 21 de juny torna la Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
13: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
12: Festival l'Andorra Morabanc Clàssica, el diumenge 21 de juny, en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme, amb presentació i control de signatures, i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
14: Organitzat per DSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.

0: minuts la tens activada al teu mòbil. A punt per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual. Demà hi ha banc, esclar. Flash
1: FM. Flash. Haciendo cosas que solamente yo te diría.
2: La

0: melodia que ja forma part de les nostres vides. Hola.
1: Sergi, molt bona tarda. Laura de l'Ametlla, què tal?
0: Molt bé, i vos?
1: Habemos, papa.
0: Habemos, habemos, sí, efectivament.
1: Escolta, posa'm avui, sisplau, la cançó de Moving to the Sun d'Eugel, o si no, la de Ya pa' què, de Farruko i Lissi, i li dedico a Marina i Àngeles de Sabadell, i li de Lleida, el DJ Lopeta, tots els flaixeros i
0: tu pots posar.
1: Doncs vinga, moltíssimes gràcies i molts petonets. Adéu.
0: Amén, amén. Estic mirant de fer gestions, a veure si aconsegueixo col·locar-li Flash FM a la ràdio del Papa Mòbil, eh? Quan estigui de tour per Barcelona, que soni Flash FM i Bad Bunny a tota l'etxe. A veure què passa. Seria bé, eh? Hola, hola.
2: Hola, flaixeros.
0: Hola.
2: Som Martí
3: i Arnau.
0: És simpàtic.
2: I voldríem la cançó de Dardos.
0: Oh, Dardos. Dardos, eh?
2: Vamos, jefe de equipo.
3: Adéu.
0: Quins dos figures, eh? Vinga, un petó, simpàtics, aquí teniu, Dardos.

0: acostumo a fer.
1: Vale.
0: Vinga, molt bé, molt bé. En qualsevol cas, el tema està xulo i això és indiscutible, eh? Vinga, va. Que no decaigui la festa de l'Interactua.
2: Hola, Sergi, sóc Mon. A veure si em pot posar alguna cançó de Daddy Yankee.
0: Sí.
2: De les antigues, si pot ser.
0: Vale.
2: I a veure si puc entrar en el sorteig del Sonar. Apa, una abraçada.
0: Una altra. Nova, nova no seria. És un clàssic, és un remember reggaeton. Efectivament, d'un dels tios que es va inventar tota aquesta vaina. Ell tindria la culpa una mica, eh? Ha de ser jutjat, de Dianguis, sí. La despedida antes que te vayas, dame un beso.

0: Let's go.
1: Bona tarda, Sergi. Soc com sempre la Cristina d'Igualada. A veure, avui si em pots posar de Daidai de Shakira.
0: Sí.
1: I m'apuntes als sorteig. Vinga, per tots els franceros.
0: Vinga, un petonet, adeu-siau, va. Anem tocant el dos de seguida. Alguns de vosaltres rebran els missatges que els otorguen les entrades i el merchant del Sonar d'avui. Amb a partir de les 4 més interactues. Soc en Domena. A punt, com sempre, el Flash Urban. Miquel González, Tomàs Poal. Una mica de pressa, em vaig a veure el papa. No, és broma, que no podia, que no tindria per què ser broma, tampoc. Es veu que se'n va allà, està buscant la casita del Bad Bunny per fer-se una foto, també, aquí, eh? Hola!
2: Oh, bona tarda, Domènec.
0: Hombre!
2: Que podries ficar la cançó de xulo, dir que dels meus amics, els flaxeros i la meva amiga, i que viva l'interactuar.
0: Molt bé, home, sí, aquí tens la cançoneta. Vaig dir el...
3: Yeah.
0: La cadena le brilló en l'oscuro.
3: Bad girl.
0: Adéu. Està
4: Miami, Barcelona, ahí. La cadena...

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Lleida, 104.1. Tàrrega, Bellpuig, Anglesola, Les Borges Blanques, Juneda, Arbeca, Vilagrassa, Verdú. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: O apuges tu el volum o la pugem nosaltres. Flash FM.
0: Flash FM. Flash FM. Són les 8. Flash FM. Ha arribat el teu moment. A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la p... Comença el Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Toal.
2: Dios, que ha començat el Flash Urban. Estem molt perduts avui.
3: No.
2: És el papa de Roma que està a Barcelona.
3: Ens ha liat.
2: Dios.
3: Joder.
2: Ha arribat el papa de Roma a Barcelona. I de seguida arribarà el Flash i Ice Cream, el Flash Urba.
3: Toma ja!
2: Que bé, que alegria.
3: Home, que vingui aquí la formació Flash i Ice Cream és tot un honor per nosaltres, eh?
2: De seguida seran en directe amb nosaltres, en principi, vale? Aquí al Flash Urban, a Flash FM. Avui, el primer dia de la selectivitat, eh?
3: Toma, Jeroma, escolta, com estan els alumnes? Agobiadíssims.
2: Estan agobiats, estan cansats, estan estudiant tot el dia, però bueno, aquestes 3 hores de ràdio són per nosaltres, vale, alumnes?
3: Vaja xou.
2: I avui us volem preguntar una cosa. Aprovaríeu la selectivitat ara mateix, sí o no, tal i com estan les coses?
3: Hòstia, clar, aquesta pregunta és sobretot pels alumnes de a partir de 19-20 anys, no? Mm-hmm. És a dir, els que ja han fet la SL fa mínim 1 o 2 anys.
2: Que si haguessin de tornar a fer la SL, l'aprovarien sí o no?
3: Hòstia, jo... Tu l'aprovaries, bro?
2: Jo crec que no.
3: Jo, és que ni pels pelos,
2: Justinho, justinho, eh?
3: Ni del pal, bueno. No, realment no.
2: Telèfon obert a partir de ja.
0: 93-545-68-68.
2: 93-545-68-68. Aprovaríeu la SL ara mateix, sí o no? I els que avui heu fet la SL, també ens podeu explicar una miqueta com us ha anat, si heu estat molt nerviosos, si ha sigut difícil, si ha sigut fàcil, o que us doni la gana, vale?
3: Vinga, i també els pares, per exemple, si hi ha pares d'alumnes que hagin fet la selectivitat, dieu-nos com estan els vostres fills, estan fotuts?
2: Doncs vinga, va, 935456868 i com sembla també podeu demanar bromes telefòniques.
3: Vinga, va, les bromes telefòniques del Flash Urban a través del 699-69-69-69.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
2: Som-hi.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: És Farruko, la seva última al costat de Steve Aoki. Això es diu Ja pa què, a través del Flash Urban d'aquest dimarts, dia 9 de juny.
1: Vinga, va. Mare meva, estem molt calents ara mateix, eh?
0: Calentíssims que estem en aquest estudi ara mateix. Perquè acaben d'arribar a l'estudi de Flash FM, Flashy Ice Cream. Què tal? Molt bona tarda, com esteu?
2: Què tal? Bona tarda.
0: Benvinguts a Flash FM, al Flash Urban. Escolta, que tenim els telèfons a tope avui, que estem preguntant sobre la selectivitat. Vosaltres vau fer la selectivitat, sí o no?
3: Sí.
4: Sí?
5: Fa una mica ja.
0: I com us va anar a vosaltres?
6: Bé.
0: Sí?
7: Ui, no feu molt bona cara, eh? No, us veieu una mica agobiats.
2: A mi bastant bé, la veritat.
0: Sí?
7: Sí, sobre 14 que vas treure, Ted?
2: Un 10.
7: Un 10? Home, Déu-n'hi-do, molt bé, no?
0: Home, ni tan mal, no?
7: Home, bé.
2: Sí.
0: Perfecte, doncs avui està preguntant als oients si ara mateix aprovarien a la selectivitat i farem preguntes que avui s'han fet aquesta tarda a la selectivitat i a veure si vosaltres també aprovaríeu avui, any 2026, la SELE o no. Què us sembla?
3: Jo crec que no l'aprovarem, tio.
0: No, tu creus que no?
7: Home, vas treure un 10 de 14, tu, cabron. Tu potser sí que se't dona bé, no?
2: Bueno, depèn de què.
7: Potser hem atrofiat.
0: Ja. Va, anem a agafar la primera trucada, a veure què ens diuen per aquí. Hola, bona tarda, qui ens truca?
8: Hola, bona tarda.
0: Hola, com et dius?
8: Clàudia i Núria.
0: Clàudia i Núria, des d'on ens truqueu?
8: Des de Barcelona.
0: Molt bé, i avui heu fet la selectivitat o què?
8: No, venim de la platja, nosaltres.
0: Ah, vale, perfecte, ja sé que s'ho munta bé.
7: Ah, per favor. Ojo, no vagin a veure el papa, després.
8: Què?
0: Res. Escolta, a vosaltres us agrada Flashy Ice Cream o què? No, no sabe, no contesta.
7: Ah?
8: No, no sé.
0: No sap. Quin és el vostre artista preferit?
8: Per mi, el Rau Alejandro.
0: Rau Alejandro.
7: Bueno, s'assemblen bastant, de dir. Home, físicament pues sí. Són iguals, sí.
0: O el sou, almenys.
8: Qui és el que has dit tu?
0: Flashy Ice Cream, doncs mira, estan aquí. La podeu saludar, la pobra noia, que no
2: sap
0: qui sou.
3: Hola, què tal?
2: Com estàs?
8: Hola, què tal? Molt bé.
3: A quina platja heu anat?
8: Què?
3: A quina platja heu anat?
7: Ah? Oye, senyora.
0: Senyora.
7: Por favor.
0: A quina platja has anat, guapa? Bueno, pues res, l'haurem de penjar.
7: Està jugant amb nosaltres, jo ho entenc.
0: L'haurem de penjar.
7: Sempre vacilem.
3: Bueno, sí, ja entra aigua a l'orella.
0: Bueno, sí, exacte. La idea és que si teniu alguna pregunta per Flashy Ice Cream, ara mateix podeu trucar al telèfon de la ràdio.
9: 93 545 68 68.
0: Bona tarda. Hola. No? T'han penjat. No passa res. Música nova o què d'aquí poc?
3: Sí, bueno. Estem preparant nou àlbum. Ja hem tret dos singles. I potser aquest estiu surt un altre single, tio.
0: Sí?
7: Home, Déu-n'hi-do. Del nivell d'Orayaki o què?
2: Ojalà.
7: Sí? D'aquest pal?
3: Sí, va per la línia, jo crec.
0: Podria ser cançó de l'estiu? Ojalà.
3: Estiu a Sibèria?
7: No, però això ho trieu més vosaltres que nosaltres, realment.
0: Bueno, els oients, quan demanen la cançó.
7: Però és festiva, no? El tema és festiu. O sigui, és així de... Bé.
0: Bona tarda, qui ens truca?
10: Ei, bona tarda.
0: Com et dius tu?
10: Marc.
0: Marc, des d'on ens truques?
10: Ara mateix és al cotxe, però des de Barcelona.
0: Molt bé, i què has fet avui, Marc, tio?
10: Pues avui he treballat, tio. Jo l'activitat la vaig fotre ja fa 6 anys, em sembla.
0: Fa 6 anys que vas fer la SELE. Bueno.
10: Escolta'm una cosa, qui estigui escoltant és una pèrdua de temps. No s'ha de fer la l'activitat, no serveix per res.
0: Tio. Hola, per favor!
7: Però què és això, Déu meu senyor?
10: A mi em van obligar a fer-la i no val per res. Vaig anar tot empurrat, la vaig treure igual i no val per res.
7: Però està parlant com un criptobro d'aquests, no? Que són milionaris sense estudiar.
0: Però vas fer la selectivitat...
10: No, però després vas a una feina i el que et demanen és que tinguis un títol. O sigui, lògicament, si has d'entrar a la universitat, doncs sí que l'has de fer, però això de que hi hagi notes fins a 15 o 16, això és una puta locura.
0: Però vas fer la selectivitat empurrat.
10: Vaig fer la selectivitat empurrat i havent empalmat.
0: I empalmat, molt bé.
7: Bueno, almenys ho va fer relaxat, o no tant, no sé, clar.
10: Sí.
3: Quina nota?
10: Hòstia, em sembla que vaig treure un 7,70, no? Així una merda, així.
0: Home, doncs pots anar porrat i empalmat ni tan mal, eh?
7: Joder, prou bé.
10: No.
0: Molt bé, doncs molta sort a la teva vida, tu sense selectivitat.
10: Exacte, molta sort a qui l'hagi de fer, perquè vaya puta merda.
0: Ai, per favor.
3: Déu meu.
0: Per tant, tu recomanes que la gent no faci la SELE?
10: Jo recomano que es fotin a treballar el abans possible, que al final després és el que compta. Ni SELEs ni hòsties.
0: Molt bé. Paraules de savi.
7: Molt bé, guapo.
10: Exacte.
0: Moltes gràcies.
10: Vinga.
0: Adéu.
2: Adéu.
3: Adéu.
0: Pues molt bé, la selectivitat, que a aquest oient no li serveix absolutament per res. Bueno, això diu.
7: Això diu i recomana que la gent no ho faci. No feu cas, tampoc, collons, que cadascú faci el que vulgui.
0: I avui tenim a Flash i a Iscrim a l'estudi de Flash FM. I si els voleu fer una pregunta en directe, poden preguntar als oients el que els doni la gana?
2: Sí. Sí?
3: Carta blanca, tio.
0: Sense filtres?
2: Sense filtres.
3: Gas.
7: Vale, sí, poden preguntar si van empalmats com l'oient d'abans o no?
0: També, no?
3: Sí, sí, poden.
7: Sí, ho van, cuidao.
0: Doncs si voleu fer ara mateix una pregunta en directe a Flash i Iscrim sense filtres...
9: 93 545 6868.
0: Aquest és el telèfon de la ràdio. 93 545 6868. Oh, clar, heu donat l'oro, perquè els nostres oients estan molt bojos.
7: Més que nosaltres, eh? Vigileu.
4: No, estan veient, ja.
0: Sí, bueno, si van als exàmens empalmats, imagineu el que poden fer, saps? 93 545 6868. És el telèfon que està obert ara mateix per si voleu entrar en directe al Flash Urban.
7: Vinga, va, truqueu-nos i va, salseu de Flash i Ice Cream, no? I què passa, esteu feliços o no ara mateix?
2: Sí.
7: Sí? Teniu però... alguna anècdota vostra així de salseu últimament? Esteu lligant amb algú? Esteu... no sé.
0: No sé què dir-te. Va ser que no, eh?
4: No.
7: Estan
4: molta
7: tímids,
4: feina,
7: eh?
4: Últimament estem molt enfeinats.
7: Sí, vale, molta feina. Vale, sí. Bueno.
2: Jo tinc parella de fa 4 anys.
0: Tens parella de fa 4 anys?
2: Sí.
0: I ve els bolos amb tu, la teva parella?
2: De tant en tant.
7: En plan sí. Tòxica, eh? Et persegueix perquè no lliguis, exacte, amb altres.
3: No, no, som molt chill, tio. El Poli li
2: s'enfada a mort, eh? Sí,
7: sí, s'enfada.
0: Sí, sí. Però en els bolos tindreu algun salser, alguna història que us ha passat mai, de quedar amb algú... Uah, això és un sí que flipes.
4: No, al principi sí que passaven més coses. Ara ens estem fent una mica grans en aquest sentit. Clar.
2: Som superprofessionals.
0: Sí?
4: Sí.
3: Tampoc mola com... no?
0: Sí, aneu a lo que aneu, a treballar,
3: sí,
0: i punto.
3: Sí, si no, jo què sé, acabes sent com el grup que va amb les grupis a full, no, tio?
7: Clar, com Guns N' Roses. Us han tirat algun tanga o coses així, o què? Això mola, no?
3: Ens han tirat gels.
4: Sí, ens han tirat gels.
7: Hòstia.
2: Pedres.
0: No!
7: Hòstia, però això no mola tant, clar, vaya drama.
0: Quan us han tirat gel i pedra al cap? No estaven gaire contents, o què?
2: No, crec que no.
4: Típic xavalín que està allà intentant fer el guai amb els seus col·legues.
0: Ja, i que no acaba bé la cosa.
4: Sí, sí, a la que el vam veure ja no ens mirava, ja va desaparèixer del mapa.
7: Però eren pedres del terra o pedres que interessen, d'AM, per exemple?
0: No!
4: Perseguint amb el got.
0: Hola, bona tarda, qui ens truca? Hola.
2: Hello.
0: S'està masturbant, no?
7: Per favor, tant de bo, Dios.
0: Bueno, de seguida més trucades al 935456868 per si voleu fer una pregunta sense filtres de Flash i Ice Cream. I de seguida algú dels tres haurà de fer una broma telefònica.
7: Ojo.
0: Vale? Sí?
2: Dale.
0: Vale, perfecte.
9: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash.
1: Del 18 al 20 de juny torna Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte Devite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
2: Les Pau no van només d'estudiar molt, van d'arribar-hi amb seny. Organitza't, practica amb exàmens d'altres anys, prepara el DNI, el comprovant de matrícula i tot el material que necessitis. I el dia de la prova, arriba amb temps, llegeix bé els enunciats, reparteix els minuts i respon només el que et demanen. Dorm, menja bé i confia en tot el que has treballat. Consells pràctics per superar la selectivitat a universitats.gencat.cat. Fes les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.

0: un buit.
1: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Supertest Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
2: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfrontaran a obstacles impossibles i al cronòmetre. De 6:15 a 7:15 de la tarda, viu en directe la prova classificatòria més espectacular del Mundial de Trial d'Andorra. Salts, equilibri, tècnica i màxima emoció.
1: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Supertest Section del Gran Premi de Trial d'Andorra, aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flash Andorra, emissores oficials.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
6: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
7: 24 hores d'energia.
8: El poder del ritme. Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
9: Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs.

0: Elles tres són la Emilia, la Tini i la Nicki Nicole. Vaya el trio, per favor.
1: Com t'agraden, eh?
0: Que molt.
1: Mare meva.
0: Una barbaritat. Bueno. Les 8 i 23 minuts tenim el telèfon obert per si voleu fer una pregunta, la que us doni la gana, a Flashy Ice Cream, que avui estarà amb nosaltres. Hola, Flashy Ice Cream, què tal? Com estàs?
2: Hola,
0: oh. Esteu bé al Flash Urban o què? Esteu còmodos o què?
2: Sí.
0: Sí?
3: Va. Sense el casquet jo vaig volar.
0: Que, per cert, aquesta setmana, bueno, portem moltes setmanes amb, el, a, amb aquesta a tope, el Dorayakis.
1: Mare meva, no paren, els Dorayakis.
0: Ha sigut número 1 de Flash FM. Déu-n'hi-do.
1: Una meravella.
0: Estàvem parlant ara fora d'antena. Us esperàveu que número 1 com a de Flash FM, això de Dorayakis?
4: La veritat és que no.
2: No, tio, que va.
4: O sigui... Crec que no és un tema que de primeres diguéssim, buah, serà supercomercial, saps? Perquè és com una mescla rara, com de, no sé, pop, house...
0: Cançó del Doraemon.
4: Cançó del Doraemon.
1: És que jo crec que justament això, el component nostàlgic, no? De la penya recordant, quan teníem 6 anys amb els cereals mirant Doraemon, és com, hòstia, que guapa la cançó, saps? Que ara és un format urbà del Doraemon, mola.
2: Sí, a més, aquest... jo crec que té màgia aquest tema, eh? Però saps per què?
1: Per què?
2: Perquè aquest tema sí que me'l vaig gravar d'empalmada, tio.
1: Sí o no?
2: 100%. Jo...
1: Però on venies? D'una festa, una rave o alguna cosa?
2: Venia d'Apolo,
1: vale.
2: Que punxava Muramasa, però se'm va acabar allargant els dies.
0: I com de malament anaves com per fer una cançó pues... amb la sintonia del Doraemon?
2: No, bastant fresc, tio. Bueno, sí. Sense casquet jo vaig volant, bro.
0: Sí, no?
1: Una frase, he de dir que aquesta té piquet, eh? Mola molt, sí.
2: Sí.
0: En aquesta cançó hi ha una frase que diu amb les cabres a l'estudi.
2: Sí.
0: Això ho dieu sempre, vosaltres?
2: Bueno, és bastant de goat, no? Últimament s'utilitza molt això, jo què sé. Com...
0: Perquè hi ha una cosa que ens passa en aquest programa.
1: Sí.
0: Que aquest cobrar els oients són les cabres.
1: Són la cabra.
2: Clar, és que són les
1: cabres. Sempre diem a tothom, a tots els que van tiesos, borratxos, tal, diem, ets la cabra, saps? Llavors, quan vam escoltar la cançó i de sobte estàvem aquí callats i diem, conyo, amb les cabres a l'estudi.
2: Clar, clar. Realment estàvem a l'estudi, també.
0: Com nosaltres, per favor.
1: Totes les cabres a l'estudi.
0: Molt bé.
2: Vamos.
0: Venim a Flash i a Escriba a l'estudi de Flash FM. Si voleu fer una pregunta a la que us doni la gana, ells estan disposats a respondre el que faci falta.
5: 93-545-68-68.
0: A través del 935-456-868 podeu preguntar el que us doni la gana a Flash i Ice Cream. Atenció, perquè els oients sí que són unes cabres. Per tant, us podem preguntar qualsevol cosa, vale?
1: Sí, vigileu bastant, vale? A vegades insulten, mosseguen, són com gossos amb la ràbia, bàsicament.
0: I d'aquí una estona ens han promès que ens faran una broma telefònica que s'estan preparant. Teniu por o què?
2: No. Som les... Com les cabres, tio, a muerte.
0: Molt bé.
1: A mi m'agrada la indecisió perquè ja tenen com un repertori de 18 víctimes diferents i els tios estan encara acabant de valorar quina és la millor broma que pot sortir ara mateix.
0: Tenim Dorayakis a Flash FM, però és que atenció, perquè tenim una novetat.
3: Imagina.
0: Que es diu Imagina.
3: Fer l'amor a la piscina.
0: Podem fer l'amor a la piscina, molt bé, no, la lletra.
1: Heu fet l'amor a la piscina vosaltres algun cop?
2: Sí, tio.
4: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
4: I en una d'aquests spas...
0: Uf. En un spa que pagues allà amb l'spa i acabes...
6: Que guarro, sí. Tio, que guarro.
4: Que és comunitari, saps?
1: Exacte. Ah, bueno, al costat de les lleies punxites vas allà a fer la corrida o què? Joder.
0: Amb les bombolletes deixes allà l'alefa, saps? Uf.
1: Clar, no, és que no es veu perquè les bombolles fan efectes escondites.
0: Molt bé, clar que sí.
2: En una piscina d'aquestes...
0: I per què no ens has vist en altres programes?
2: En una piscina d'aquestes inflables, tio.
1: També. Sí o no? En plan Bob Esponja o com era?
2: Clar, tio, d'aquestes que quasi ni cap, saps?
1: Sí, millor.
0: La cançó de Dorayakis la vau fer tornant d'Apolo. Imagina com la vau fer, a veure.
2: Imagina, tio, molt més chill, no?
4: Sí, més chill. Una tarda.
2: Anar fent a l'estudi, no?
4: Sí.
1: Amb les cabres a l'estudi, literal, no?
7: Amb les cabretes, aquesta és més de cabretes.
0: Tenim una trucada d'una cabreta. Hola, bona tarda.
8: Hola,
0: com et dius?
1: Per favor.
8: Valeria,
0: des d'on ens truques?
8: Des de Granollers.
0: Molt bé, Valeria. Tens una pregunta per fer a Flash i Ice Cream?
8: Sí.
9: Pots fer una pregunta?
0: Sí.
8: No.
0: Hola, mami. Sí o no, Valeria?
9: No, hem trucat així, sense pregunta.
0: Ah, doncs passa a la Valeria, que anem a preguntar nosaltres a la Valeria.
9: Valeria, que te pregunten ells.
0: Sí, Valeria.
8: Què?
0: Quins són els teus dibuixos preferits?
8: Els de les Soundtricks.
0: El què?
1: El què?
8: Soundtricks.
9: Grida més, Valeria.
8: Les Soundtricks.
0: Ah, vale, les K-pop.
1: Vaya peste, mola més Doraemon, Valeria.
0: Home, pues sí, Valeria, ¿tú t'agrada Doraemon?
8: Sí.
0: Sí? Vale, perfecte. Pues gràcies per trucar, guapa. Vinga.
9: Bueno, digue-li alguna cosa, no? Digue-li que... Adéu.
0: Adéu, Valeria.
1: Molt educada la nena, eh? Home, espero, que, espero que no hagi escoltat lo de la piscina d'abans, però bueno.
0: Si voleu fer qualsevol pregunta, la que vulgueu a Flashy a Script, ho podeu fer a través del telèfon de la ràdio.
5: 93 545 68 68.
0: Després hi ha gent com la Valeria que truquen perquè sí, sense saber qui truquen, però bueno.
1: Sí, sí, sisplau, si truqueu amb una mica de consciència. Va, va, va.
0: Hola, bona tarda. Adéu, bona tarda.
1: Aquest xic no estava preparat, eh?
0: De seguida feu una broma telefònica. Esteu preparats?
2: Sí, sí.
0: Sí? Sí. Segur?
1: Sí.
0: Espera, hi ha una trucada. Espera, espera. Hola, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: Hola, com et dius tu?
10: Sergi.
0: Sergi, des d'on ens truques?
10: Des de Llofriu.
0: Molt bé. A veure, què vols preguntar a Flashy Ice Cream?
10: Aviam, no sé, els Teletubbies. Els Teletubbies, què us semblen?
0: Ojo. Què us semblen els Teletubbies?
2: Tenen un punt turbi, no?
4: Sí, no?
7: Sí, ja com
4: són com els quatre jinetes de l'apocalipsis.
1: També, una mica...
10: Així amb l'antena, que se'ls hi mou.
0: Sí, sí.
1: Però quina, la de dalt o la de baix, bro?
0: Per favor. bueno, podia fer la cançó ara amb la música dels Teletubbies.
10: Sí, clar.
4: Pues ojo.
1: Hi havia una versió gitana, te'n recordes? La de sí,
10: els Termotubbies.
0: Molt bé,
10: tio.
0: Terrortubbies, exacte. Gràcies, guapo, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Bona tarda, qui ens truca?
11: Hola, bona tarda.
0: Com et dius tu?
11: Soc l'Anna, de Tardell.
0: Molt bé, Anna de Tardell. Quina pregunta vols fer a Flashy Ice Cream?
11: Aquesta pregunta va dirigida als homes. Cul o tetes?
2: Culos.
7: Sempre cul.
2: Cul. Cul.
11: I l'altre, i l'altre.
7: Sempre cul.
1: Sempre cul. Tu, Miquel, cul o tetes? Tu què vols?
2: Jo?
0: Cul, cul.
1: Jo tetes, eh? He de dir, soc més de mamelles.
7: No saps res de la vida.
11: I una pregunta, bueno. Si estan operats, és el mateix o els originals són millors?
0: Hòstia, però senyora, aquesta no, pregunta.
1: I
0: tu què n'opines?
1: S'està plantejant l'operació estètica, jo ho sé.
11: Exacte, m'estic plantejant i és per saber.
1: Doncs sempre endavant, sempre endavant amb les tetes. Sempre.
0: Vols operar el cul i les tetes?
11: Exacte.
0: Ah. I quanta pasta t'hi vols deixar?
11: 16.000, m'han dit.
0: Dios!
1: Hòstia, però que són d'or o diamant. Mare
4: de Déu.
2: Dóna'm-els a mi. Ja ho arreglarem d'una altra forma, això.
1: Vinga. Poses dos globus allà, no? Ja
11: amb la condició de que no et giris a mirar altres culs.
0: Dios!
2: Vale, vale. Va. Per 16.000 euros ho accepto.
4: Les niquis casa.
0: Molt bé, gràcies, guapa.
11: Bona tarda.
0: Adéu, adéu. Molt bé. Aquest cap de setmana comenceu la gira, no?
4: Sí.
7: Així és.
0: A on?
2: Calella de la Costa.
0: Molt bé.
1: Home.
7: Yes.
1: I bueno, abans ens han dit també lo del Brunch Electronic Festival, que anireu al Brunch Electronic, no, a Barcelona?
2: Sí, sí, dia 8 d'agost.
4: 8 d'agost. I també anem al...
2: Acampada Jove.
4: Acampada Jove.
0: Vale. Bueno, aquest estiu també
7: està... I festes majors per...
2: Sí.
4: Unes quantes.
2: Les més properes és això, Calella, Olesa de Montserrat i Valls.
7: I Valls.
2: Perfecte.
1: Molt bé, molt bé. Molt top, tio.
0: Vinga, que de seguida fem una broma telefònica i us posarem a prova si avui haguéssiu aprovat la selectivitat.
1: Ara, ara.
5: Truca'ns ara al 93 545 6868.

0: passen coses com aquesta.
1: No ho fas gràcia, bobo.
2: Vanessa, però espera, tu estàs rient ara, no? Tu estàs prenent bé, no?
1: No, tinc ganes de plorar, idiota.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Dimitri Vegas, Like Mike, això es diu Màquina Time, que sona a través del Flash Urbà. Atenció, perquè avui tenim Flash i Escrim a l'estudi de Flash FM i estan a punt de fer una broma telefònica. Aquí farem una broma telefònica, a veure.
1: El nostre farem? Manager.
0: El vostre manager?
2: Sí. Com es diu?
1: Albert.
0: Albert. I què li direu al vostre manager ara mateix?
1: Li direm que m'han trobat nòduls i que haig d'estar 3 mesos sense cantar i llavors la gira se n'ha d'anar a la merda i el disc ha de sortir molt més tard.
0: Perfecte.
2: Home, és bastant més cruel que nosaltres, la broma.
0: Home, sí. A més, perquè aquest fin de ja comenceu la gira.
2: Clar, ja comenceu amb els bolos, no, i tot?
1: Sí.
2: A veure com fas la teva veu de Tiesini, què li diràs ara?
3: Ei, ei, Albert, com estàs?
2: Clar, és bastant... O per estar malalt o per lligar amb una noia, eh? Hi ha un festival.
3: Com estàs?
4: No, ara m'he susurrat com abans.
0: Doncs va, anem a trucar al vostre manager, l'Albert. A veure si agafa el telèfon.

0: hola.
1: Hola, Albert.
0: Hola, que estic al cotxe, se m'escolta o què?
1: Sí. Sóc el Pol.
0: Quin Pol?
1: El Vidal.
0: Què te passa?
1: Tio, que... que m'han trobat nòduls, tio.
0: Què dices, notes?
1: Sí. I que...
0: Nòduls?
1: Sí. I que el
0: metge... I què passa?
1: M'ha dit que faci descans 3 mesos... Que si no, em puc quedar sense veu ja per molt més temps.
0: Però ara, un moment, perdó, quan arribes al cotxe, jo he vist Flash FM, què collons

0: Sí, t'estàvem fent una broma. Albert. Albert,
1: casi, casi.
0: Joder, tio.
1: El Flash Urban, a Flash FM.
0: Hola, Albert.
2: Hola, què passa, que cabrons.
1: Bueno, al principi ha colat la broma, no?
3: Home, Déu-n'hi-do, eh?
1: Joder.
4: Ho has vist molt. Però què tens, el número gravat? Aquest.
2: Home, clar, el tenia. Passa que heu tingut la sort de que a l'inici, clar, va entrar una trucada i jo no mirava per què vaig conduint.
4: Clar.
2: Però sí que...
3: Ah, vale.
2: Per a... He mirat el mòbil i el mòbil m'ha semblat que posava Flash FM. Buah, llavors he dit...
5: És que té el número guardat.
3: Shit. Però això és perquè tens un Android, pot ser o no?
2: Efectivament.
3: Clar, és que amb els iPhones no es veu. Yeah. Amb l'Android sempre li surt a la penya a la puta empresa, però sí. La gent que té iPhone no sap que són Flash.
2: Doncs ho he vist... Pues sí, bueno, m'he un mal, perquè si no jo me quedo flipat. Vull dir, perquè ha hagut un moment...
5: Hauríem d'haver cridat a la ràdio.
1: La gira s'anava a tomar pel cul, aquest estiu, saps?
3: No et preocupis, que la seva veu està bé. L'únic que es separen, eh? Ara hem tingut aquí una conversa i han decidit separar-se. S'ha acabat això ja. S'ha acabat la tonteria.
2: Això me la sopla. No, és broma.
1: Hola! Si ara mateix Flash ja escriu al seu manager, li sudaria?
3: Clar.
2: No, que és broma. El que passa que jo... A veure, el nòdul m'ha preocupat per pensar, li han dit el nòdul, però en veritat aquest li queden dos dies, perquè no vegis tu la veu que tenia.
3: Bueno, i perquè no l'has vist al Primavera, eh? Mare meva.
2: Jo digo, aquest vas va fotre al Primavera, clar, què cony nòdul? No, clar, després jo no... He vist el mòbil quan ha començat a dir no sé què, massa així, he pensat això, no quadra... O realment el xaval morirà demà.
1: No, home, ho ha fet molt bé d'actor, eh?
3: No, bravo, bravo.
2: Sí. Bueno, cabrons,
1: moltes gràcies. El manager de Flash ja escriu en directe al Flash Urban.
2: Ah, coño, que és en directe, tot això.
1: Clar.
5: Estem en antena.
3: En directe, xaval.
2: Vinga, ala, que us deia. Que cabrons, tio. Vale.
1: Adéu, que vagi bé. Adéu, que vagi bé.
0: Vinga, Albert.
1: Va, que tenim el telèfon obert per si voleu fer qualsevol pregunta a Flash i Escrem en directe.
6: 93 545 68 68.
1: Creieu que el vostre manager s'ha enfadat amb vosaltres?
0: No. Què va?
5: No? Què va, què va?
1: Vale.
5: No hi ha hagut temps de que digués coses fora d'allò.
1: No, perfecte.
5: Ho ha pillat abans.
1: Perfecte. Va, que tenim més oients que tenen preguntes per vosaltres. Hola, bona tarda.
7: Hola, sóc l'Àlex.
1: Àlex, des d'on ens truques?
7: Des de Taladell.
1: Molt bé. Àlex... Què vols preguntar a Flash i Ice Cream?
3: Danos Príncipe.
7: Si fossis un animal, quin series?
1: Ah, vale. Si fossis un animal, quin seria Flash i Ice Cream? Vinga.
5: Jo una tortuga.
1: Una tortuga?
3: Bé.
5: Jo la Maria.
4: Jo un ximpanzé d'aquests que tenen el cul rosa.
7: I un superpoder?
1: I un superpoder? Molt bona pregunta,
3: veure,
1: tio.
3: Tu poder parlar bé, no? Que abans no podies.
0: Exacte. Jo... poder viatjar en el temps.
3: Bé.
5: I tu?
7: Clar, jo ser invisible.
1: I ser invisible? Ah, aquesta està bé, eh? Aquesta està molt bé.
3: Molt bé. Ojo, sí. Ser un animal invisible pot estar molt guapo, eh?
1: Sí, sí.
3: O sigui... Quin animal series, nen?
7: Un lleó.
1: Un lleó.
3: Bueno, molt bé. Jo seria la cabra.
1: Deixa'm-ho, que vagi bé.
7: Adéu.
1: Hola, bona tarda. Qui ens truca?
8: Hola.
1: Hola, com et dius?
8: Clàudia,
1: baixa'm el volum de la ràdio, que si no s'acopla, sisplau. Des d'on ens truques, Clàudia?
8: Des d'abans.
1: Molt bé. Quina pregunta vols fer a Flash i Ice Cream?
8: És que volia demanar una cançó.
3: Pues és, una no, cançó Clàudia, de, no. És una cançó de Flash i Ice Cream, perquè si no, a la puta merda, eh, Clàudia?
8: Era d'això.
1: De què?
8: Era... La de Dardos.
1: La de Dardos.
3: Teniu alguna cosa a veure amb Dardos, vosaltres? O...
5: No gaire.
1: No. Molt bé, gràcies, Clàudia, per res. Vinga, adéu, guapa. Vinga, per favor. Va, que de seguida us farem una prova abans de marxar per saber si avui haguéssiu provat la cele. Vale? Vinga.
6: Vols fotre parir el teu ex? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.
9: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
10: Con su amigo en una calle de Madrid.
9: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: És el Mike Towers amb els seus moviments de llengua. Això que es diu la al Flash Urban.
1: Ara meva, Mike Towers, com li agrada moure-la, eh?
0: Home, pues sí.
1: Per favor.
0: Home, no sap perdre el temps, l'home, saps? 10 minuts i les 9 en punt. Més trucades que podeu fer ara mateix en directe des de l'estudi de Flash FM, perquè tenim les cabres a l'estudi. Tenim a Flashy Ice Cream.
2: Hola.
1: Yeah.
2: Oye, per ser, jo no ho he preguntat encara. El nom, d'on ve exactament? Segur que ho heu dit més d'una vegada, però tinc la curiositat.
3: La traducció és gelats ostentós.
2: Ostentós?
3: Sí.
2: Vale.
3: Bueno...
4: Sí.
3: Sí, més o menys. I és com un gelat es desfà, brillar i morir, saps? Com algú caduc.
2: Mare meva,
3: és
2: molt més profund del que m'esperava. Bueno,
0: molt més fumat del que esperava.
2: Pensava que només li molava el Maxi Bon mentre anava fumats o alguna cosa
0: així, saps?
2: O sigui...
0: Bona tarda, qui ens truca?
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Jordi.
0: Jordi, des d'on ens truques?
5: A Barcelona.
0: Molt bé, què vols preguntar a Flash Ice Cream?
5: Si fuma marihuana.
0: Si fuma marihuana. Jordi, però quants anys tens?
2: Jordi, no veus que sí?
0: Quants anys tens, Jordi?
5: 11.
0: 11, ah, vale, vale.
2: I tu, Jordi, fumes o no encara?
5: No.
0: Ah, tu no fumes, vale, Jordi.
5: Ja m'agustaria.
0: No ho facis.
3: No, és dolenta.
2: Caca.
0: No. Per què no canvies de pregunta, tio?
2: Sí.
0: Saps?
6: Només li interessa, això.
2: S'ha oblidat, s'ha atabalat sense marihuana. Jordi?
0: Va, Jordi, jo crec que pots fer una pregunta millor, no?
5: Bueno, ja, però no sé.
0: O sigui, la pregunta era aquesta i punto. Bueno, clar.
5: Sí.
2: Bueno, no heu respost, no, encara?
6: No, ja no.
3: Ja no.
2: Ja no, sí, ja no. Esteu clean.
3: Medicinal.
0: Ah. Medicinal, molt bé.
2: Bueno, bé.
0: Quan toca?
3: Tinc glaucoma.
2: Sí, real.
6: I nòduls.
0: Dios! Bueno, Jordi, t'ha quedat clar?
5: No.
0: No, vale, bueno, millor.
2: Doncs pues no deixis assumir.
0: Millor, Jordi.
6: Prepara per la cel·la.
2: Prepara per brillar, vale?
0: Adéu, Jordi, que vagi bé.
2: Adéu.
0: Adéu. Vinga, va, abans de marxar, tenim unes preguntes per fer-vos. A veure si avui que ha començat la selectivitat, si l'haguéssiu aprovat o no, vale?
2: Sí, bàsicament això es diu, aprovaríeu la CL? Aquesta és la secció d'avui.
0: Vinga, la primera pregunta.
2: Endavant amb el tema de geografia, vale? La següent pregunta diu així. Quin dels següents rius no desemboca al Mediterrani? Les opcions són el riu Ebre, el riu Llobregat, el riu Segre o el riu Miño?
6: Gràcies.
0: A, B, C o D?
2: A veure, quina dieu?
3: La D, no?
4: El Miño,
6: sí,
4: no?
6: El Miño.
0: Molt bé, bé, vale, perfecte.
2: Molt bé, mare meva, eh?
0: Home, jo crec que aquesta era fàcil.
2: A veure, és que a més els he posat l'accent gallec. Clar, si saps que està a Galícia, dius, ha de ser molt llarg per arribar al Mediterrani, eh?
0: Vinga, segona, la capital del Canadà.
2: Va, quina és la capital del Canadà? Les opcions són Toronto, Vancouver, Montreal o Ottawa?
3: Montreal.
6: Sí, Montreal.
4: Buah, tio, l'anava en cagar, que té cagar.
2: Doncs no, incorrecte, no?
0: Pues va ser que no, eh?
2: No.
4: És Vancouver.
3: És Toronto.
2: És Ottawa.
0: Ottawa.
2: Venga. És típica random, perquè a més crec que és on va néixer Justin Bieber, i jo per això me'n recordo, però res més, o sigui que ja està.
0: L'última és de mates.
2: Vinga, vale? Endavant amb les matemàtiques, diu, si un article té 8, val 80 pavos i té un descompte del 25%, quin serà el seu preu final? A, 55, B, 60, C, 65 i D, 70.
6: 65, no?
3: 60.
4: Ha de ser mentalment.
2: Resposta final?
3: 60.
6: Jo dic 65.
2: I tu?
4: Pues 60.
2: Bé, 60!
0: 60, molt bé! Oh. Bueno, avui quasi haguéssiu aprovat la CL, quasi.
6: Que va.
2: Home, han fet dues de tres, no, en veritat?
0: Un
2: 6,6.
0: Vale, perfecte. Jo amb això me conformo, home,
2: eh? Ideal. I me'n vaig de vacances, eh?
0: Literal.
2: I adeu.
0: I ja està. Flash Ice Cream, moltíssimes gràcies per passar-vos avui al Flash Urban a Flash FM.
3: A vosaltres.
0: I que moltíssima sort que s'estiu en tota la gira, eh? Que vagi molt bé.
2: Home, us anirem a veure algun dia, el Brans sobretot, eh? Volem allà a tope, eh?
6: Ben d'hora, eh, per això.
0: I ens convidareu.
4: Sí, sempre.
6: Estem allà.
0: Molt bé. Vale, doncs vinga, abans de marxar anem a escoltar sencera Dona Yaquis, al costat de 31 fam, Flash i Ice Cream avui al Flash Urban a Flash FM. Moltes gràcies.
2: Let's go.
7: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove

0: la graciosa de Alquevedo y Elvis Crespo.
1: Qué graciosa, querida, qué graciosa.
0: Son las 9.
1: Por favor, ¿qué estás dient?
0: I els nens ja no poden trucar al Flash Urban.
1: No, a la cama.
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes.
1: Gemma.
2: El Flash Urban us desitja bona nit.

0: És hora de dormir, els nens i les nenes ja no poden trucar al Flash Urban, però sí que poden escoltar.
1: Vale, això sí, des del llit, amagats, i si us plau, sense trucar-nos, que ens enfadarem, cabrons.
0: Ja està, així de fàcil. I nosaltres avui que preguntem, atenció, la pregunta d'avui és... Aprovaríeu la CLE, sí o no?
1: Ojo, moltes preguntes, moltes qüestions. Jo crec que la gent dirà que no, eh? Jo crec que la majoria serà que no. És que és xungo, tio.
0: Si avui haguessis de fer la CLE, l'aprovaries sí o no? I si avui has fet la CLE, pots trucar i explicar-nos a veure com t'ha anat aquest primer dia de selectivitat, eh?
1: Exacte, si és que no esteu estudiant i sou com nosaltres i esteu escoltant això, doncs escolta, truqueu-nos i dieu-nos com ha anat la moguda.
0: Tot això a través del telèfon de la ràdio.
2: 93 545 68 68.
0: I també, entre totes les trucades, tenim entrades dobles per anar al Sona!
1: Bravo, coño, bravo! Molt bé!
0: Si vols anar al Sona, el que has de fer és trucar-nos ara al 93 545 68 68 i dir-nos si aprovaries la selectivitat. Activitat, sí o no, ara mateix si haguessis de fer l'examen.
1: I volem també el per què, eh? Volem un bon argument, un bon motiu i, a veure, la resposta que més ens moli o la més aleatòria, doncs aportarà aquestes entrades amb uns mitjons de regal.
0: Amb mitjons al
1: clar!
0: Wow.
1: Molt bé!
0: Què diu?
2: 93 545 68 68
0: Vols anar al Sonar gratis per la cara? Pues vinga, truca'ns ara.
1: Serà pel dijous per veure Chris Stassi, un DJ de la polla entre molts d'altres.
0: Doncs vinga, va, ningú vol anar al Sonar, eh?
1: Oh, què m'estàs dient?
0: Ningú vol trucar per tenir entrades pel Sonar?
1: Vaya trama banana.
0: En sèrio?
1: Niños.
0: Dios.
1: Niños, el Sonar.
0: Heavy. No, no, literal, eh? Ningú truca per tenir entrades pel Sonar.
1: Per favor.
0: Però què està passant? Ara sí. Hola, bona tarda, bona nit.
3: Hola, bona tarda.
0: Tu qui ets?
1: Ara meva.
3: Hola.
0: Hola, qui ets?
3: Sergio.
0: Des d'on ens truca, Sergio?
3: De Sabadell.
0: A veure, tu aprovaries la selectivitat avui?
3: Ni de conya, ni hoy ni mañana.
0: Per què?
1: Hòstia.
3: Porque hace 17 años que dejé de estudiar.
0: Dios. Ya,
1: però ho vas deixar, vas fer la selectivitat o, que, o no ho vas deixar, quin curs?
3: No, no, no, ni lo intenté, me quedé en bachillerato.
1: Ah, me quedé en bachillerato... Vale. Clar, per aprovar la CLE és xungo, sí.
0: I després què vas fer quan vas deixar batxillerat, Sergio?
3: Uf. En el 2008, creo.
0: ¿Pero qué vas a hacer cuando vas a dejarlo?
3: ¿Cómo, cómo?
0: ¿Qué hiciste? ¿De qué vas a trabajar?
3: Ah, nada, sino que me rayé del bachillerato y al final pues lo dejé, lo terminé dejando.
0: Sí, pero ¿de qué trabajaste? ¿Qué hiciste?
1: Claro, te metiste en un bar, empezaste un negocio, ¿qué pasó luego?
3: Ah, bueno, sí, empecé a trabajar,
0: Normal, bien, pero sí, ¿de qué? ¿De qué? Meva. Sergio, por favor.
1: Eras camello, yo lo sé.
3: Aparte. Aprendí de fontanero.
0: De fontanero, bueno, te ha gustado, ¿eh?
1: Sí, madre sí, mía. Sergio, nos lo has puesto muy complicado, hijo puta.
0: Dios. Pero de fontanero sexy de aquellos que ha comenzado las pelis porno.
1: O de los que se le ven la raja del culo. Nada.
3: No me gustó nada, duré 3 meses.
0: Ah, vale, o sea, no eres fontanero.
1: ¿Y qué hiciste entonces
3: no, no,
1: luego?
3: Que
1: ¿y luego qué hiciste?
3: Luego estuve un par de años sin hacer nada.
1: Ah. Joder.
3: Viviendo la vida un poquito por ahí de y mini. Después ya a trabajar.
0: ¿Pero de trabajada qué?
3: De todo, trabaja de todo. Por ejemplo, todo? Desde cajero, de supermercado, de repartidor, he trabajado en el Corte Inglés, en el Enrique Tomás, en mil sitios.
0: Vale, ¿y ahora mateix a qué trabajas?
3: De repartidor de Amazon.
0: Vale, vale, muy sí, bien.
1: Home, has treballat a tot, como Homer Simpson, tío, que ha tenido mil y un trabajos. Sí, sí.
3: Sí, pero no cobro como él, ya estaría bien.
1: No, sí, sí.
0: Sí, ya. Molt bé, Sergio, moltes gràcies. Molta adeu. Sort per les vinga. Entrades del Sonar.
1: Ciao.
0: Vinga. Que sí, que regalem entrades per anar al Sonar. Només heu de trucar i dir si avui mateix haguéssiu de fer la selectivitat, l'aprovaríeu sí o no, vale? Vinga.
1: Aprofitem també per desitjar moltíssima sort doncs, a aquests alumnes que heu començat a fer-la.
0: Hola, bona tarda. Bones.
4: No? Hola.
0: Hola, com et dius? Hola.
5: Ens has agafat el telèfon, sí? Em dic Valentina.
0: Valentina, tia, pots... Des d'on ens truques?
5: Des de l'Hospitalet.
0: Quants anys tens?
1: Vaja Déu.
5: Quants anys em dius que tindria, a veure?
0: No ho sé, ho volem saber per si provaries la CLE o no, saps, guapa?
1: Jo crec que és adulta.
5: Què? Sí, sí, sóc adulta, sóc mare.
0: Ets mare, vale.
5: Sí. De 3 nens, molt maco.
4: No l'aprovaria, te lo digo yo, no l'aprovaria ara.
1: Avui la gent respon de tot menys la pregunta que us fem. Quants sí. anys tens, Aitana?
0: Valentina.
5: Valentina, Valentina. Si no em dius Valentina no et contesto. Ja.
0: Bueno,
5: no,
0: pues tia,
5: no
0: et pengem.
5: És que
1: t'he dit Aitana perquè tens la veu igual que l'Aitana, coño.
5: Ah, vale, gràcies. Tinc 21 28 anys.
0: 28, vale. I tens 3 fills amb 28 anys?
1: Vaja, opus.
5: Sí, nois, sí. Vam començar molt d'hora.
0: Els 3 amb el mateix pavo?
5: Sí.
0: Vaya pringada.
1: Bueno, però clar, llavors, vas tenir el primer nen amb quants anys? Amb 23, 22?
5: No, mira, és que si t'has d'explicar la història de la meva família,
0: estaríem
5: tota la tarda.
1: Són nens robats o què?
0: D'on has trobat?
5: Bueno, va, vinga, va. Pues mira, els dos primers nens no els vas parir jo, però els vas criar jo. Vam començar quan jo tenia 19 anys amb la meva parella.
0: Vas adoptar?
5: Sí, vaig adoptar dos nens.
0: Dos nens
5: t'estan sentint, eh?
0: A la vegada et van adoptar, els vas adoptar.
5: Sí, a la vegada.
0: Vale.
5: I després el petit, que té 2 anys, el vam tenir, pues, això, tenia 26.
0: Ah, vale.
1: Vale.
5: Però bueno, perquè vam dir, mira, hem de tenir una cosa junts.
0: Però amb 19 anys estaves disposada a adoptar dos nens a la vegada.
5: Sí, tio, vaig a les copes i la festa per biberons i bolquers.
0: Dios, que heavy. Amb 19 anys, a les coses claríssimes, eh?
1: Però veu anar alguna agència d'adopció o eren els nens de la teva parella que vas decidir tenir com a fills teus també?
5: Eren els nens de la meva parella i ara són nostres, sí.
1: Vale, entiendo.
5: Sí, sí. No, home, amb aquella edat crec que no li donarien nens a ningú.
0: Bueno, clar, per això t'estàvem preguntant. Estàvem dubtant una mica, bàsicament.
1: Per això teníem aquests dubtes.
5: Bueno, vale.
0: Si avui haguessis de fer la selectivitat, Valentina, la provaria, sí o no?
5: No, jo crec que no.
0: Per què?
5: Perquè sempre he sigut una miqueta de sastre amb els estudis.
4: És dislèxica.
0: Per favor!
1: Però que hijo puta, deja de criticarla!
4: Tienes que tenerla tú de copiloto, que te dice a la derecha y es a la izquierda.
0: ¡Hola, per favor! No!
1: Això li passa a molta gent, David.
0: Molt bé, guapos, que vagi bé.
1: Adéu.
5: Gràcies.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: 2026 ja s'acosta a la ciutat i al Flash Urbà no volem que te'l perdis.
1: Joder!
0: Per això regalem entrades per anar aquesta setmana. Del 18 al 20 de juny podràs veure The Prodigy, Kelis, Skepta, Charlotte de Vite, Amery Lens i molts més. Has flipat, eh?
1: Home, molt bé, Déu-n'hi-do, eh?
0: Ah.
1: Vamos.
0: Per participar has de trucar ara mateix al 935456868 i dir-nos si haguessis de fer avui la selectivitat, aprovaria sí o no?
1: Vinga.
0: Ah, aprovaria sí o no?
1: Aprovaríeu les PAU, les proves d'accés universitàries? Ho volem saber.
0: Hola, bona nit. Yeah. Hola.
2: Hola, bona.
0: Tu com et dius?
2: Jesús.
0: Ja, Achem, Jesús.
1: Jesucrist.
0: Jesús, des d'on es truques?
2: Des de Terrassa. Bruixa, oh. Barcelona.
0: Molt bé. A veure, tu aprovaries la selectivitat ara mateix, sí o no?
2: A veure, em falta un any, d'acord, i pues, jo crec que no.
0: Tu creus que no? I l'any que ve has de fer la selectivitat?
2: Sí, a veure, aquesta setmana tinc recuperacions, no sé, no tinc fe, crec.
0: No tens fe.
1: Ets un puto drama d'alumne, bàsicament, no?
2: L'han quedat set! La mare va parint!
0: T'han quedat set!
1: Per favor!
0: Vaya desastre!
3: Bomba.
1: Vaya drama banana!
0: Però escolta, a veure, quines has aprovat, doncs?
2: Crec que les quines? Educació física, robòtica i reptes de biologia i geologia.
0: Vale, o sigui, les pingues, bàsicament.
2: Sí, les pingues.
0: Les pingues, perfecte. I escolta, les set que has suspès, en quines notes? Amb un 4 o anem pel 0?
2: Les de matemàtiques, un 0.
0: Molt bé!
3: Bomba!
1: Hòstia, en sèrio has tret un 0, bro?
2: Si tu tardes, un 0? La madre que te parió.
0: Dios, el pare s'ha entrat en directe.
1: Sí o no?
2: Sí, ja m'enteràs. La madre que va parir.
1: Però és el pare aquest, de veritat, o és un col·lega?
2: Sí, sí, és el meu pare, és el meu pare.
0: El pare del Jesús. Pare del Jesús, com et dius, tio? Com et dius?
1: Es diu Déu.
2: Josep.
0: Josep, escolta, tu sabies que el teu fill ha suspès 7 assignatures?
2: Va enterar ayer.
0: Es va... Oi.
1: Vale, i el que no sabies era que va treure un 0 a matemàtiques,
2: zero,
1: oi?
2: Un 0 no m'he enterat, al mate.
0: El pots renyar en directe, si vols, Josep?
2: Sí, no.
0: Sí.
1: Vaya merda de nen.
2: Ja, igual.
0: Heu buscat
2: però algun... Però tenim fe que aprovi ara.
0: Sí, bueno, tu agafa't a la fe, Josep, ja veuràs. Sí,
2: tota la setmana tenia
0: que fer-se a mano. Sí, segur, ja veuràs. Escolta, Josep, tens algun càstig preparat per al teu fill, el Jesús, que no ha provat ni una?
1: Dios.
2: Què li va fer?
1: Es traurà el cinturó i li caurà la del pop?
0: No!
2: Nada, de moment, sense mòbil.
0: Sense mòbil!
2: Hola!
0: Vinga, sense mòbil, a tomar por culo.
2: I sense veure la seva parella. Hola,
0: hola. Hola, sense veure la nòvia. Molt bé.
1: Home, a veure, això no sé si pot fer-ho. És legal, això. Com un presoner a casa.
2: No, la nòvia no, el nòvi.
0: Ah, té nòvio.
1: El nòvio.
0: Vale. El Jesús té nòvio.
2: Ole. Qui farem? Així de la vida. Alberto, te amo.
0: Ai, a sobre, Alberto, le amo. Que mono.
1: Molt bon pare.
2: Podríem preguntar al meu pare,
0: el què?
2: Ja que estic de part.
0: El què?
2: Lo de las L.
0: Ah, sí, passa el Josep. Josep.
2: Què?
0: Tu aprovaries la selectivitat?
2: Ni de conya.
0: Així està sortint
2: I
0: el fill.
2: I el carnet de conduir, més todavía.
0: Ah, ni el carnet de conduir ni la selectivitat.
1: Ah,
0: molt
1: sí?
0: Bé.
1: Sí,
2: va, tio. Ara està molt difícil.
0: Clar, així té el fill.
1: Vaya drama, però tu
0: padre... Amariconat.
2: Vaya drama.
1: Però el pare ha fet la selectivitat en algun moment de la vida o no?
2: No he arribat, no.
0: De què treballes, Josep, tu?
2: Jo soy en la metalúrgica.
0: En la metalúrgia, molt bé.
2: Sector del metal.
0: Molt bé.
2: Ole.
0: Perfecte. Ole. I tu, Jesús, de què et vols dedicar de gran?
2: Vull ser enginyer informàtic.
0: Hòstia, doncs pues n'has suspet 7, rei? Per favor,
1: Eva.
0: Clar. Anem molt malament, però bueno.
1: Com no siguis dels ordinadors de l'Imaginarium, dubto molt que vagi bé.
0: Bueno, que vagi bé. Vinga, molta sort.
1: Adéu.
0: Si voleu demanar una broma telefònica, ens podeu enviar un WhatsApp ara mateix,
1: Va, ja sabeu quin és el nostre número a través del 699-69-69-69. Aquí les fem.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente, a més de la Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
0: 3 dies.

0: Andorra 93.8.
1: Flash FM.
2: Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: al golpito de Quevedo y nueva línea.
1: Nueva línea. Bueno, sí, tú creus, tío, aquestes.
0: Què?
1: Per què es diuen nueva línia?
0: Ah, pues ni idea.
1: Ni idea,
0: la veritat, eh.
1: Ja es fan línies.
0: Ah, sí?
1: Por com nosaltres.
0: Tu creus? Ah! Vinga, va, avui aprovaries la CL, sí o no? Truca'ns perquè et pots emportar entrades per anar al Sonar.
2: 93 545 68 68.
0: I no només anar entrada per anar al Sonar, no, no, no, també uns mitjons.
1: Molt guapos, a més, eh?
0: Que rico.
1: Els hem vist en primícia, estan molt finos.
0: Per tant, si vols que siguin per tu aquestes entrades i aquests mitjons, ens has de trucar al 93-545-6868 i dir-nos, a veure, si avui haguessis de fer la selectivitat, aprovaries o no? I per què, lògicament?
1: És la pregunta d'avui del Flash Urban, així que ja saps, 93-545-6868, ens respons i automàticament entraràs al sorteig de les entrades pel Sonar de dijous.
0: Encara no ha trucat ningú que avui hagi fet la selectivitat, sisplau. També podeu fer-ho i explicar-nos com us ha anat, vale? Si ha sigut molt difícil o molt fàcil.
1: Venga, niños, queremos saberlo.
0: Venga, dona-li canya.
2: 93-545-68-68.
0: Que tenim entrades per anar al Sonar.
1: Bé!
0: I uns mitjons del Sonar.
1: Bé!
0: Tan finos, filipinos, eh?
1: Tan finos, no us ho avancem perquè és sorpresa, però demà i els altres dies tindrem més marxandatge del Sonar en joc, eh?
0: Ah, sí?
1: Home, clar.
0: Ah, sí, eh?
1: Molt fino, bro.
0: Dios.
1: El pollo d'AM del Sonar, bé? No, no, no.
0: Yeah! T'ho imagines?
1: Fatal.
0: Però una cosa, la gent no vol anar al Sonar, o com va la cosa?
1: És que estan tan nerviosos que no saben ni marcar el telèfon ara mateix. Jo crec que és això.
0: Tu
1: jo
0: creus?
1: Crec que és això. Home, clar.
0: Ningú vol anar al Sonar?
1: Home, clar, bro.
0: Ningú trucarà al Flash Urban per anar al Sonar?
1: O potser tots els nostres oients estan a l'estadi olímpic amb el papa.
0: Hòstia, que viu el papa avui.
1: Però dubto molt que els nostres oients vagin a veure el papa.
0: Home, sí, sincerament, sí.
1: Tots aniran a l'infern, vull dir que dubto molt que...
0: Oh, oh.
1: Potser han anat a salvar-se a última hora, saps? Però jo toca a mi papa.
0: A demanar perdó, saps? Hola, bona nit. Adéu.
1: Joder!
0: Pel... Mira, eren les entrades del Sonar. Ah,
1: ja, eren per tu.
0: I no t'entres del Sonar.
1: Se acabó, a tomar por el culo. Se acabó.
0: Per favor!
1: No,
0: ningú vol anar al Sonar. Ah, mira, sí.
1: Mira, aquest sí.
0: Hola.
3: Hola.
0: Ui, tu qui ets?
1: Vaya gemido.
3: Oh.
0: Per què parles així?
1: Dios, però... Truques de la... Se'ns ha trucat a la de la Fundació, mare meva.
0: Però, sí. Però com et dius?
3: Jo?
0: Sí.
3: Em dic Gabriel.
0: Gabriel, o no, tu ets un nen.
1: Sí, nen petit. A més petit, eh?
0: Va, nen, que et donguin. Vinga. Algú que vulgui anar al Sonar?
2: 93 545 68 68.
0: Pues...
1: No ha arribat el moment encara. No. Pues... Aguarda.
0: No, pues que jo flipo, perquè tenim entrades per anar al Sonar i no truca ningú a la ràdio. És com que en plan, bueno, ah, vale.
1: No, que la pregunta està guapa, conya.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Cristina.
0: Des d'on ens truques, Cristina?
4: De Reus.
0: Molt bé. A veure, tu aprovaries la selectivitat avui?
4: No crec.
0: Per què?
1: No jodes.
4: Perquè fa molts anys que vaig deixar d'estudiar.
1: Amb quants anys ho vas deixar? A l'ESO, al Batxi?
4: No, tinc ADE.
1: Ah,
0: ADE.
1: Administració d'Empreses?
4: Sí.
1: A quina uni?
4: Aquí a Reus, a la URB.
0: Ah.
1: La cabra.
0: I et dediques a això?
4: No.
0: A què et dediques?
4: Prefereixo no dir-ho.
1: Però què, ets stripper o algo?
0: Dios.
1: Mare meva.
4: No, què va.
1: Pues dilo, coño.
4: Funcionària.
0: Ets funcionària, de què?
4: Va.
1: De què, eh?
4: De l'Ajuntament.
0: De l'Ajuntament de Reus?
4: Sí.
1: O sigui, bàsicament, imprimeixes coses i guanyes 3.000 pavos fins als 90 anys, no?
0: Molt bé, els més llestos de tots.
1: Bé, les cabres.
4: Algo així.
0: Els més, és que, clar, ser funcionari d'un ajuntament és la cabra. No fas res i cobres
1: que...
0: molt, saps?
1: Clar, és rotllo, ja t'has passat el joc, saps? Ja, sí. Modo pro, suda. No,
0: és del pro de los vagos.
4: Bueno, tot i això, volia dos entrades gratis.
0: Bueno, és que ets molt sosa, reina.
1: Clar, funcionària, i a més entrades gratis, tu vols tot!
0: Clar, i a sobre, sí. Amb respostes de sí, no sé què, em sap greu, però tu no.
1: A més, treballes a un ajuntament, segur que tens enxufes allà perquè et donin entrades.
0: Això segur.
1: Bueno, però per Reus.
4: Vale, pues res.
0: Adéu, guapa.
1: Oye, un besazo, reina.
0: Doncs vinga, algú que vulgui les entrades per anar al Sonar?
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola. No contesta.
1: Hola, hola.
5: Hola, hola.
0: Hola, com et dius?
5: Perdó, baixo la ràdio.
0: Sisplau, com et dius?
5: Adrià.
0: Adrià, des d'on ens truques?
5: Ara mateix des del cotxe, arribant a casa. Soc de Badalona.
0: Adrià de Badalona.
1: Ojo, té veu de qui li agrada el sonar, eh?
0: Sí.
1: I per tant li agrada anar molt al lavabo, sí.
0: Ah, sí?
1: Home, clar.
0: Perquè té molt de pipi.
5: No.
1: Clar, clar. Clar.
5: Tinc l'entrada el dijous, però m'agradaria tenir-la un segon dia, la veritat.
0: Pues la però carregarem avui a la del dijous.
1: Clar. Però espera, per què la tens, la del dijous? Perquè l'has comprat o t'ha tocat a la ràdio?
5: No, la vaig comprar, la vaig comprar.
0: Ah, vale, vale.
1: Quan et va costar? Demostra que la vas comprar. Quan et va costar, que nosaltres sabem el preu?
5: Hòstia, no me'n recordo, però hi havia un descompte amb no sé què de la Generalitat o alguna merda d'aquestes que em va posar els meus col·legues.
1: Però per què? Per tu polla gorda? Jo no he vist aquest descompte, eh?
5: 25 euros, que m'ha costat molt.
0: Sí. 25 només?
1: Uf, però tu has pillat el de família monoparental, què estàs dient? Si no. Costava 40, sí, costava 40, eh?
0: Jo feia més car,
5: sí,
0: això.
5: Sí, però hi havia algun descompte, alguna triqui hi havia.
1: Ah, una triqui.
0: Vale. Escolta, si tu haguessis de fer la selectivitat avui, Adrià, aprovaries, sí o no?
5: Algunes assignatures sí, altres ho dubto bastant.
0: A quines aprovaries?
1: Educació física.
5: No, a veure, jo vaig... O sigui, els números sempre se m'han donat bé. Enginyeria, o sigui, estic d'enginyeria, llavors espero que si em plantessin a l'examen aprovés mates, química, física, aquestes coses.
0: Ah, tu ets de números?
1: Ah, mira.
5: Sí. Vale. Sí, sóc el típic de números que feia falta d'ortografia català sent català de tota la vida, o sigui,
1: per mi eren els més com els genios de la classe, saps? Perquè eren com nos la pela les letres i amb els números treien un 10 amb la polla. Era molt heavy, tio.
0: Els friquis.
1: Els friquis.
0: Sí.
5: Molt friqui no era, però no sé, em feia més pal història aquestes coses que les mates.
1: Mm. Seguro que eras el gafotes.
5: No, era menys de memoritzar que de... Queda pensar personalment.
0: La pregunta és, què lliguen més, els de números o els de lletres? Crec que els de lletres, perquè són més fumats.
1: Els de lletres...
5: El que té més làbia.
0: Clar, tenen més làbia, estan més fumats.
1: Tenen més làbia. Sí. Però bueno, amb 40 tacos, un tio de números sembla que guanya pasta, saps?
0: Bueno, ja, però ja no estàs al col·le.
1: Bueno, clar, al col·le...
0: Al col·le crec que lliguen més els de lletres.
1: O els malotes, no? Els malotes lliguen molt, també.
0: També.
1: Els fumetes.
5: M'has fotut 40 tacos, eh? M'has fotut 40 tacos.
1: No, ho deia en general, carinyo meu. A tu et foto 50.
0: Bueno, ens veiem al sonar, que vagi bé.
1: Adéu, xaval. No et droguis, eh?
0: Bona nit. Adéu.
1: No.
0: Va, de seguida més trucades, perquè avui anem cap al sonar.
1: Bien.
2: Sabem que ens has d'explicar alguna cosa. Truca'ns al 93 545 6868.

0: una multa que altra també.
1: I multes.
2: Uf, vaya mandra, bro, que m'han vist una multa, vaya pal.
0: Però seria brutal portar-me jo mateix uns mitjons.
1: Ah, bueno, espera.
2: O sigui, t'interessen més els mitjons que les entrades, real?
1: Oriol?
2: Niño?
1: Oriol? S'ha anat la cobertura de Fraga?
2: Vaja, pues no funciona molt bé aquest funcionari.
1: Pues no t'emportes els mitjons, Oriol, em sap greu.
2: Lo siento, capitán.
1: Dios.
3: 93 545 68 68.
1: Hola.
4: Hola, bona nit.
1: Hola, com et dius?
4: Em dic Neus.
1: Neus, des d'on es trucas?
4: Pues estic al cotxe, que estic tornant d'una classe de dansa.
1: Ah, molt bé.
2: De quin tipus de dansa? Breakdance? Salsa?
4: Contemporani i jazz.
1: Dansa contemporània.
2: Vale. És rotllo així medio urbana, però a la vegada molt elegant, no?
4: Sí, tirant-se pel terra, fent volteretes... Ah. Una mica raro d'entendre, potser.
1: Amb cançons així. Es posen cançons així.
2: Aquest rotllo, bastant, o menys.
4: Una mica...
1: A vegades sembla que facin l'amor, però sense tocar-se i sols, saps? És veritat.
2: Són com... És com un flow especial que els hi porta el vent, no? Sí. Com una fulla a la tardor.
4: Sí, sí, tal qual.
1: Molt bé, Neus. I tu et dediques a això?
4: Què va, i soc superamateur, jo.
1: Ah, vale.
2: I a què et dediques, tu?
4: Jo treballo en laboratori.
1: Ah, ostres.
2: Clar, si es posa a ballar, ja explota tot, saps?
1: Clar, les rates exploten.
4: Bueno, és un laboratori de cosmètica.
1: Ah, de cosmètica. No hi ha rates al teu laboratori.
4: No, ni ratetes, ni ratolins, ni
2: cerquis. Tu ets la que maltracta conillets, filla de puta?
1: No!
2: És això,
4: No, els productes són veganos i tot.
1: Són vegans. Ah, vale, o sigui, no hi ha rates.
2: No, ho fan amb nens. Ho fan amb nens.
1: No!
2: Abandonats.
1: Que és pitjor.
2: Conillos chinos.
1: No!
4: Que bé, ens ho provem amb nosaltres mateixos.
1: Ven, niño, que te voy a poner un pintalabios.
2: Taca.
1: Mira, ara t'ha fotut el rímel, niño.
2: I li comença a cremar tota la cara.
1: No!
2: Diu la nena contemporània que s'ho proven ells mateixos.
1: Ah, sí?
2: És a dir, que si té un herpes, us foteu, no?
4: Què va? Jo confio en el que jo faig, jo confio.
1: Mira, Neus, que me menjo una patata.
2: És vegana, també, aquesta, com els cosmètics, mata animals.
1: Tu també ets vegana?
4: Que no mata.
1: Tu també ets vegana?
4: No, jo no. Ah. A mi m'encanten les hamburgueses, també.
1: Díselo, molt bé.
2: O sigui, ets d'aquestes que dicen, no, mis cosmètics són veganos, i després mata tres vaques per fotre's un McDonald's.
1: Home, però jo també ho faria.
2: Bueno, jo ho faig, sí. Sense cosmètics, a més.
1: Molt bé, Neus, a veure.
4: És que són les hamburgueses, a mi m'encanten.
1: Hamburguesa o pizza, què prefereixes?
4: Hamburguesa,
1: 100%. O hot dog.
2: Ojo,
4: Hamburguesa.
2: Mm. Un dia hem de fer aquesta pregunta. El millor menjar fast food, saps o no? La gent segur que respondria.
1: Però avui estem preguntant, Neus, perdó. Aprovaries la selectivitat si l'haguessis de fer avui?
4: No, la veritat és que no.
1: Per què?
4: Perquè no l'he fet mai. O sigui, jo vaig passar de l'ESO, vaig passar a grau mig i després a grau superior. No he fet mai la
1: SELE. Hola, que guai. Treballa... O sigui, em sembla heavy que treballis a un laboratori sense tenir un títol universitari, saps?
2: Home, clar, de què era el grau superior?
4: El grau mig era d'operacions de laboratori i el grau superior era tècnic de control de qualitat.
1: Ah, bueno, clar, doncs ja ho té tot.
2: Sí. De fet, és molt més concret. És que a Catalunya el tema dels graus i tot això funciona prou bé, eh?
4: A mi em va encantar. Bueno, és que a part va ser divertit, que...
1: Però tu què fas al laboratori, Neus?
4: Pues jo estic ahí más bé i, pues, imagina't, pues, les fórmules... que hi ha darrere un gel de bany, darrere un desodorant, pues, van canviant les matèries primes, anem innovant, noves textures... Pues jo estic fent les fórmules en pati a un laboratori.
1: Vale.
2: Home, he de dir que prou bé, s'explica molt bé, i a més amb una veu molt tendra. A mi m'ha convençut.
1: La Neus un dia descobrirà un xampú que ens anirà superbé descobrat per ella.
2: Sí, a més con aroma a manzana, ¿sabes? Ho tindrà
1: tot. Que rico!
4: En fem una aroma de poma a sobre.
2: Ala!
1: Pots dir la marca?
4: Sí,
1: Lactobit. Lactobit? Ah, perquè aquesta és famosa.
2: És bastant la cabra, no?
1: Molt bé.
4: Sí.
2: Però Lactobit jo pensava que només feia geles. També fa xampús.
4: És que saps què passa? Hi ha més marques. També hi ha el Georgie, ella
1: ve
4: la
1: quinèsia
4: i les
2: quinèsies
4: no són tan conegudes, la més coneguda és l'actovit.
1: Ah, vale.
2: Vale.
1: Vale, bé. L'acto... He usat l'actovit manzana.
2: I què tal, surt?
1: Bet, gel de baño dulce de manzana.
2: Oh, que bueno.
1: Dos amb nou, només.
4: Jo m'hi dutxo cada dia amb l'actovit. Dos amb nou. O sigui, si jo hi treballo i m'encanta.
1: Ja. Home, que...

0: Només val 2,50.
1: Bueno, i a la Neus li surt gratis, que té descompte.
0: Dios, que heavy. Molt bé.
2: Em surt gratis, la veritat.
1: Molt bé.
0: Molt bé, Neus, doncs moltíssimes gràcies per trucar-te, per trucar-nos.
2: I
0: molta sort. Abans de les 11 sabrem qui ha guanyat, vale?
1: Has participat automàticament, Neus.
0: Apuntem el teu telèfon, vale, carinyo?
2: Moltes
0: gràcies. Adéu, que vagi bé.
2: Adéu.
0: Adéu, adéu. Hola, bona nit. Epa,
1: era de HIS.
3: 93 545 6868.
0: Bona nit. Hola.
2: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Leire.
0: Leire.
1: Here me tonight.
0: Des d'on es truques, Leire?
4: Des de Lleida.
0: Des de Lleida, molt bé, Leire. I tu aprovaries la selectivitat si haguessis de fer-la avui?
2: No.
0: No. Per què?
4: La meitat sí.
2: És que encara estic a l'ESO, llavors...
0: Estàs a l'ESO!
1: Ah, vale. A quin curs de l'ESO, Leire? A quart, tercer?
2: Segon
0: de l'ESO.
1: Clar, no arriba ni res, ni al títol del llibre, eh? I tu
0: què vols estudiar, Leire?
2: No sé, encara.
0: Ah, està ahí, encara.
1: Però ets més de números, de lletres, què et mola, tia?
2: Les lletres.
0: Ja.
1: Pots acabar la ràdio com nosaltres. Mira, que som dos pasmaus i estem aquí, a la cresta de la onada.
0: Menjant patates. Bé.
2: Sí, m'agrada molt la ràdio.
0: T'agrada la ràdio, Leire?
1: Doncs ens trobarem al futur, Leire.
0: Vale, va, ara s'ha presentat la cançó de Dardos, vale?
2: Vale.
0: Doncs vinga, va, preparada. Tens 15 segons d'intro i has de presentar la cançó de Dardos, vale, Leire? Vinga, va, tu pots.
2: Vale, però
1: què?
0: Vinga.
2: Aquí ve Dardos, de Romeo Santos.
0: Molt bé! Molt de futur amb la Leire.
1: Jo sé que ho farà bé. Farà molt bé.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: No fas gràcia, bobo.
2: Vanessa, però espera, tu estàs rient ara, no? Tu estàs prenent bé, no?
1: No, tinc ganes de plorar, idiota.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: La Bad Gyal i el Chencho Corleone, això es diu Choque.
1: Déu-n'hi-do, eh? Temazo de reggaeton, niña.
0: Ara si truques al 935456868, tens premi asseguradíssim.
1: Sí.
0: Perquè les Pau estan aquí, ja han arribat. Ja està. I nervis a punts, decisions importants. Va bé tenir la informació molt ben endreçada per després no es perdre's durant els exàmens, sisplau, eh?
1: Home, és important tenir el cap molt ben oxigenat i sobretot vosaltres relaxats, vale? Sense estrès, intentar no carregar tant la ment, és molt, molt important.
0: A Flash FM obrim un espai ara per compartir experiències. Gràcies a la Generalitat de Catalunya, al govern de tothom. Si truques ara al 935456868 i ens expliques com et prepares les paus o com te les preparaves, vale? Et pots emportar un pack per gaudir arreu de Catalunya un cop arribi l'estiu i s'acabin els exàmens.
1: Exacte, estem parlant d'una caixa d'experiències, vale? Superguai, és una caixa única i heu de respondre la pregunta que ha comentat el nostre company Miquel.
0: Hola, bona nit.
2: Bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
3: Juanjo.
0: Juanjo, des d'on es truques?
3: Ara mateix des de Palamós.
0: Juanjo, tu quants anys tens, tio?
3: Jo tinc 50.
0: Ui, per tant, ja fa anys que vas fer les Pau.
1: Per favor.
3: Home, i tant.
0: Eh?
3: Sí, sí, sí. I tant.
0: I com te les vas preparar, tu, Juanjo?
3: Bueno, jo vaig copiar.
0: Tu vas copiar?
3: Sí, a veure,
1: clar, és com que m'agrada i no m'agrada la trucada, però clar, vull saber com ho vas fer.
3: Abans no n'hi havia mòbils, no, i tot això, però vale. Ja ens les fèiem d'una altra manera.
1: Com ho feies?
0: Com ho copiàveu?
3: Bueno, doncs m'ho escrivia al braç o... Sí.
1: Portaves faldilla, molta penya feia allò de la faldilla.
3: No, que va, anava amb pantalons curts, però d'aquests de portar una cremallera,
1: de yonqui,
3: t'hauria,
1: no?
3: I me'l copiava.
0: Dios, molt bé, tu sí que t'agafaves bé les Pau, eh? Sense cap pressa. Ara mateix tens algun fill, filla, que estigui preparant-se la selectivitat?
3: No, encara no, encara no. Bueno. Ara començaran, bueno, han acabat l'ESO i ara comencen, bueno, suposo que faran mòduls o coses d'aquestes.
1: Ah, vale, ok.
0: Vale, per tant, a tu no et podem regalar la caixa de la Generalitat, perquè clar...
3: No foti, tu!
1: Lo siento, campeón.
0: Se creu?
1: És que a més vas copiar, fill de puta, és que a sobre...
3: Bueno, però aquí, què vols, collons?
0: A veure, aquí un anunci de la Generalitat de Catalunya. Ha preparat les Pau i ens truca un pavo que es va copiar l'examen. No? A veure, perdó, saps?
3: Com que no et diguessin la veritat o què?
0: Vinga, adéu, maco. Gràcies per trucar.
3: Adéu, noi, malament.
0: S'ha enfadat, eh?
1: Me la menges, anava a dir, o no?
0: S'ha enfadat, no?
1: No, jo crec que no, s'ho ha pres bé.
0: Hola, bona nit. Bona nit, qui ens truca?
4: Marc.
0: Marc, baixa molt el volum de la ràdio. Des d'on ens truques? Des
4: de Palau de Plegamans.
0: Molt bé. Escolta, tu t'estàs preparant la selectivitat?
4: No, la vaig fer fa 7 anys.
0: La vas fer fa 7 anys, vale?
1: I què, tenies una pauta d'estudi? T'ho vas preparar amb molt d'ordre? Explica'ns, tio.
4: Que va, sense ordre, 5 dies abans, però...
0: 5 dies abans.
1: Vale, i... Bueno, entre poc i massa, t'hauries d'haver preparat amb més previsió, no, suposo?
4: Sí, la veritat que... Bueno, per fi, que tampoc...
0: Bueno, molt bé. Gràcies, tio.
1: Bona preparació, bro.
0: Clar que sí. Vinga, va, com t'estàs preparant la selectivitat o com te la preparaves?
1: Moment de 93-545-68-68.
0: 93-545-68-68. A veure qui s'emporta aquest pack de la Generalitat de Catalunya per gaudir durant l'estiu arreu de Catalunya.
1: Una caixa d'experiències úniques, relaxants, vale? Perquè quan acabeu dieu, m'ho he guanyat.
0: Boníssim. Hola, bona nit. Adéu, bona nit,
1: a veure, estudiant. Si no ens portem nosaltres la caixa aquesta, potser
0: jo
1: és un espai
0: saber que
1: amb final feliç.
0: No, home, bueno, doncs pues ni tan mal, no. Que bé, molt bé.
5: 93-545-68-68.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Maria Àngels.
0: Maria Àngels, des d'on ens truques?
1: A cabra.
6: Bueno, ara direcció cap a casa.
0: Ai, la cobertura, Maria Àngels.
1: Vale, i què surts de la feina, Maria Àngels, ara?
6: No, bueno, jo ja sóc cinquantona, vull dir, era per parlar amb vosaltres. Jo ara vinc de la festa de graduació de la meva filla a la universitat.
0: Molt bé, perfecte.
1: Però estàs amb ella...
6: S'ha graduat de morir.
1: Però estàs amb ella al cotxe?
6: No, ja he quedat amb els companys, perquè ara se'n van a sopar, se'n van de festa, i els papis cap a casa.
0: Molt bé.
1: És que ara sobreu vosaltres. Només heu d'estar per donar-li els 50 pavos pel taxi i a tomar pel culo.
0: I ja està. Maria Àngels, com és la teva filla?
6: Míriam.
0: La Míriam. Home, la Míriam es posaria molt contenta si a les 6 del matí, quan arribi borratxa a casa, vale? li dius que has guanyat un pack de la Generalitat de Catalunya perquè vagi la Míriam on vulgui arreu de Catalunya aquest estiu.
1: Clar.
6: En sèrio, m'ho regaleu? Ai, que bien!
0: No, a la teva filla.
1: És que, clar, s'ha graduat.
6: Sí, per la meva filla. Sí, jo ja no estic per això, ja... Ei, ara s'ha disfrutat amb ella.
1: Digue'ns una coseta, Maria Àngels, creus que la teva filla ha estat molt estressada i agobiada aquests dies o no amb el tema dels exàmens, quan ha tingut?
6: Sí, sí, la veritat que sí, els exàmens, els treballs que tenia que presentar, li deies qualsevol cosa, mama, ara no me hables, déjame estar.
1: Normal.
6: Sí, portem uns dies, però bueno, ara ja està, hem fet la festa.
0: Molt bé.
6: I molt orgullosa de la meva filla.
0: Clar que sí, aquesta és l'actitud.
1: La cabra, aquesta mare, conyo!
0: Doncs vinga, la Míriam, la filla de la Maria Àngels, que s'emporta al PAC de la Generalitat de Catalunya per gaudir aquest estiu. A veure què farà la Míriam aquest estiu, eh? Cuidao.
1: Cuidao.
6: Bueno, Arta, de moment ara se'n va 25 dies a Tailàndia.
0: Ah, doncs pues cuidao, molt bé.
1: Però esteu forrats! Ah,
0: per favor!
6: Amb els reunis se'n van 25 dies a Tailàndia. Digo, pues vaya final de curso.
0: Ni tan mal, ja veus.
1: Oye, però d'on treu la pasta, la nena? 25 dies són molts, eh?
0: Sí, no?
6: Sí, sí, però bueno, va fent les seves cosetes, va treballant els caps de setmana, vull dir... Ja,
0: vale.
6: Ja s'ho treu, ja.
0: A saber quines cosetes són, Maria Àngels, la teva filla.
1: Té un sugar daddy, té un sugar daddy tailandès.
0: Molt bé, molt bé.
1: Ojo que no sigui un lady boy, eh?
0: Dios!
1: Per favor!
6: Esperem que no, eh?
0: Escolta, i demà, a les 6 del matí, quan arribi la teva filla borratxa, la Míriam, com li diràs que has guanyat el pack de la Generalitat de Catalunya, Flash FM?
6: Bueno, pues no ho sé, li diré per la tarda, perquè jo a les 5 ja m'aixeco per anar a treballar.
0: Ah, vale, clar.
6: I ella ja m'ha dit que es queda a casa d'una amiga a dormir.
0: Bueno, hoy folla.
1: Va con el novio. Vaya casquete.
0: I home, no té 23 anys o així. Sí, sí, només faltaria, només faltaria.
1: Ja puede la niña.
0: Clar, sí.
6: Ja puede, que ya grandecita, ya grandecita.
1: Yo la he visto haciendo un trío, con una
0: Dios.
1: Chica, con una chica y un chico.
0: ¡Dios!
6: Ai, no, hombre, no.
1: ¿Cómo que nombre no?
0: Home, que no t'agradaria que fos lesbiana, la teva filla.
1: Vaya homófoba.
6: Bueno, aviam, qui és lesbiana, doncs ho accepto, és la meva filla. Jo vull el millor per ella.
0: Ah, bueno, ho has mig salvat, Ho has mig salvat,
1: Després potser li podem posar un àudio d'una iaia que parla de la seva neta lesbiana.
0: Després parlem de lesbianes.
1: Escolta el programa, tu,
6: No, no. Yo siempre lo digo a ver. Me gustaría tener yerno, pero si es nuera, pues no pasa nada. Yo lo acepto, es mi hija, la voy a querer igual.
0: Molt bé.
1: Mare meva. Homofòbia no.
0: Lo siguiente. Molt bé, Míriam. Maria Àngels, no pengis que t'agafem les dades, que la Míriam s'emporta al PAC de la Generalitat de Catalunya, ¿vale?
1: Bien.
6: Vale, moltes gràcies.
0: Adéu.
2: Has escoltat l'experiència d'avui sobre l'ESPAU. La selectivitat és important, però no marca un únic camí. Posem en perspectiva a l'ESPAU amb històries reals, curioses i properes. Explica'ns la teva vivència amb l'ESPAU i comparteix l'experiència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Flash FM. Són les 10. Et volem escoltar. Truca al 935-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: El Farruko, això es diu Ja pa què.
1: No te pongas Farruko que te pego, eh?
0: Ah, sí?
1: Per favor.
0: Dios. Bueno, ja hem regalat el pack de la Generalitat de Catalunya i atenció perquè tenim entrades per anar al Sónar, que avui regalem el Flash Urba.
1: Bé, així que pels fans de la música electrònica i dels festivals, avui esteu de sort perquè estem parlant d'un dels més importants de tot el país, eh?
0: Sí, sí.
1: Molt bé, el Sónar.
0: Què heu de fer? Doncs trucar al telèfon de la ràdio.
2: 93-545-6868.
1: Molt bé.
0: I heu de respondre la pregunta. Uf. Aprovaríeu la selectivitat d'avui mateix si haguéssiu de fer-la, sí o no?
1: Va, que és la pregunta del Flash Urban, així que truqueu-nos i responeu-nos si és que voleu guanyar aquesta entrada doble per anar al Sónar. I molt important, Miquel, que no se'ns oblidi, uns mitjons.
0: Ai, uns mitjons al Sónar! Clar, que sempre van bé tenir mitjons,
1: saps? És que,
0: saps?
1: Claro, coño.
0: Imagina't el Sónar allà de guaión i a sobre amb mitjons nous.
1: Clar, clar, creus que és guai en el Sónar amb mitjons del Sónar?
0: Home, sí, no.
1: O és un poco de pringao?
0: Bueno, parlem-ne. Demà ho sabrem. Vinga, va, vols anar al Sónar? 935456868. I és a dir, si avui haguessis de fer la selectivitat, aprovaries o no aprovaries?
1: És que m'estava rient perquè, clar, és com anar al zoo amb una samarreta del zoo.
0: Bueno, clar, però això és diferent.
1: Clar, cuidao, eh?
0: Clar, és diferent, però això ja és de friqui. A veure, anar al zoo amb una samarreta i una gorra del zoo, amb la girafa...
1: És molt cuidao, eh? Que has d'anar de la mà de la profe.
0: Clar.
1: Sí.
0: Un dia hem de fer una broma al zoo. Sí. Hola. No.
1: No, no, no.
0: No. Ui, avui no hem fet cap broma telefònica, per cert.
1: Hòstia, sí, és que hem tingut tanta moguda amb el Flash Ice Cream i els concursos, que déu-n'hi-do.
0: Hola.
3: Hola.
0: Hola, tia, com et dius?
3: Montse.
0: Montse, des d'on ens truques, carinyo?
1: La reina.
3: Des de Girona.
0: Molt bé, Montse. Tu vols anar al Sónar, eh, que sí?
3: Sí, jo vull anar al Sónar.
0: Ah, tu has de currar, eh, Montse?
1: Sí, sí, sí.
0: Tu has de currar, Montse.
1: Quants anys tens, estimada?
3: Digues?
1: Quants anys tens?
3: 40.
0: 40. Déu-n'hi-do.
1: Déu meu.
0: Si avui haguessis de fer la selectivitat, aprovaries sí o no?
3: No, no aprovaria.
0: Dios!
1: Oye,
4: no.
1: Li podem fer una de les tres preguntes que hem fet abans als nostres artistes?
0: Et farem una pregunta, ara el Tomàs et farà una pregunta i a veure si l'encertes. És una pregunta de selectivitat, vale,
1: va,
0: Montse?
1: Et deixo escollir, Montse. Què prefereixes, mates o geografia? Tens aquestes dues per escollir.
3: Ostres, que xungos. Soc monitora, tu, de fitness, imagina't.
0: Oh, monitora de fitness, Montse, aquí en gimnàs, tia.
1: Vaya cool.
3: A Salrà.
0: A Salrà?
1: Déu meu senyor!
0: Sí. Aquí, al gimnàs de Salrà?
3: Sí.
0: Dios!
3: A la Llera.
0: Dios!
1: Però és que jo vull anar, ojo, no anem un dia, eh?
0: Jo ja hi he anat.
1: Ah, amb ella.
0: Jo pagava la subscripció.
1: Te l'has fet?
0: No.
1: Déu meu senyor. Vale, oye, va, pues escull mates o geografia, ràpid.
3: Mates, va, mates.
1: A la mierda. Vinga, anem a dir. Aquesta és la pregunta. Si un article de 80 euros té un descompte del 25%, quin seria el seu preu final? Tranqui, que tens opcions, vale? Opció A, 55 euros. Opció B, 60 euros. Opció C, 65. I opció D, 70 pavos.
3: Són... Sí, són 25... El 25% són... Són 20 euros menys, no?
1: Doncs
3: serien 60, no?
1: Molt bé!
0: Escolta, ets molt llesta, tia.
1: A veure, has tret la calculadora, rata, o no?
3: No, no l'he tret, vaig conduint.
0: Està conduint.
1: I com és que saps tant de... Ho ha fet ràpid, la cabrona, eh?
3: Bueno, perquè el billet és el billet, nene.
0: Ah, mira, la fitnessa, la fitness, la
1: fitness. Monitora de fitness durant el dia, camello durant la noche.
0: Dios!
1: Jo ho sé.
3: Uau!
1: Wow.
0: Jo recordo que quan anava a aquest gimnàs tenien posat Flash FM.
1: Ah, sí?
0: Sí. Bueno, no sé si encara ho fan o no.
1: Sí, home, sí, no?
3: No, ara tenim l'Spotify posat.
0: Ah, pues que te den, Montse. No tens les entrades. No tens les entrades.
1: Vaya, vaya, vaya, meuca. Lo siento, señora. Lo siento.
3: ¿Cómo que señora?
1: Bueno, perdón, señorita.
0: Home, tens 50,
3: sí, eh?
0: Tens 50 anys, ja, guapa. A veure, senyorita.
1: No, té 40.
3: Bueno, 40.
1: Ja li estàs sumant. Pobra dona.
3: 40.
1: Oye, i a més és monitora fitness. Deu tenir el cul molt ben posat, això sí,
0: tetes.
1: Saps pa port.
3: Això sí.
0: Adéu, Montse, que vagi bé.
1: Adéu, adéu.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Omar Kurz, això es diu Coco.
1: Yeah.
0: Que vendrà el coco.
1: Te comerà.
0: I te comerà. Atenció, si ara tu ets mare o pare d'una filla i tens dubtes de que la teva filla potser serà lesbiana. Vale?
1: Vale. Bueno, també dedicada a la senyora que ha trucat abans, la Maria Àngels, vale? Que era una puta homòfoba i que deia que no volia que fos lesbiana la seva filla.
0: Doncs si sou pares de... d'una futura lesbiana, no sigueu homòfobs, sisplau.
1: Sí, home, va.
0: Nosaltres us ajudarem. I tenim aquí una àvia,
1: una iaia,
0: que la seva filla és lesbiana i dona uns tips que ajudarà molt als pares, futurs pares de lesbianes.
1: I t'ho prens amb molta filosofia. Realment, sí. A mi em va convèncer, la iaia Conxita.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Doncs escoltem a la iaia Conxita.
2: ¿Qué hacer si tu nieta te sale lesbiana? Alegrarte.
0: Claro.
2: Si no se puede quedar embarazada de nadie, pues un problema menos. Pasas de tener una nieta a tener dos. Y así, pues obligo a dos a comer en lugar de una. Además, te quitas los hombres del medio, que bastante por culo dan. Y por último, pues a apoyarla. ¿Qué vas a hacer?
3: Pero ya, yo soy bisexual.
2: Eso es una etapa.
0: Molt bé. Molt bé, la iaia Conxita.
1: Oye, l'hem de convidar un dia al programa, eh?
0: Sí.
1: Ja veuràs, aquesta donaria joc.
0: Doncs sí, doncs la iaia Conxita ens ha donat els ítems per ajudar els pares que tinguin una futura filla lesbiana.
1: Lesbiana, bollera, tortillera o com li vulgueu dir, vale?
0: Va, anem al telèfon.
4: 93 545 68 68.
0: No entès mai el de tortillera.
1: Ja, i jo no vull ni saber-ho, no vull saber-ho, tio.
0: Si algú sap per què, d'on ve la paraula tortillera relacionat a les lesbianes, sisplau, ens ho expliqui.
1: Oye, i si és perquè rompen huevos? Saps o no? Com a tomar por culo huevos.
0: Clar, però en teoria entre lesbianes ous no n'hi ha pel mig, saps?
1: Això, perquè els han trencat.
0: Dios! Saps? Dios!
1: Estic buscant-ho, evidentment.
0: Algú sap què vol dir tortillera? Sisplau.
4: 93 545 68 68.
0: Que encara tenim entrades per anar al Sonar, per regalar.
1: Qui ens digui què vol dir tortillera, li donem les entrades.
0: Dios! Cuidao, eh?
1: Està bé, aquesta.
0: Ens tancaran el xiringuito i no passa res, saps? Tenim cua al paro per anar a nosaltres
1: bé.
0: I no passa res.
1: Molt bé.
0: Va, apostes. Al setembre ens renovaran aquest programa, sí o no?
1: Hòstia, vaya drama, d'on ve?
0: Ui, Dios, ho sabem? D'on ve la paraula tortillera?
1: A ver, la teoria de tortillera. Lingüistas y expertos señalan que el término podría derivar de la palabra latina tortus, torcido o desviado.
0: ¡No!
5: ¡Tomba!
1: En el pasado se utilizaba la palabra torticera para referirse a alguien torcido y con el tiempo la evolución popular del lenguaje lo transformó en tortillera. També diuen que ve del moviment de les mans, és a dir... Una altra hipòtesi popular és que el mot al·lueix de forma gràfica al moviment de les mans quan amasses i dones la volta a les truites. Un
0: Dios!
1: Gest associat col·loquialment al contacte íntim entre dones. Però aquí es refereix a les tortilles, les mexicanes, no les de patata.
0: Ah, vale.
1: Saps? Llavors suposo que ve d'aquí.
0: Bueno, bueno, la primera.
1: La primera és com dir desviado,
0: bueno,
1: saps?
0: Sí, sí.
1: Fatal.
0: Fatal.
1: L'altra m'agrada més.
0: És més simpàtica.
1: La de últim...
0: Va, de seguida fem una broma. Pots demanar-la a través del WhatsApp.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
6: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos. Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash. 3 dies d'autèntica bogeria electrònica.

0: Toni, que es diu Peruca Bill.
1: Les Pau estan a punt d'arribar. I sí, hi ha nervis, però també hi ha tota la feina feta. Ara toca confiar, respirar i afrontar els exàmens amb calma, serenor i benestar emocional. Descansa, menja bé, organitza els últims repassos i reserva moments per desconnectar. Les Pau són importants, però no defineixen qui ets ni tot el teu futur. Consells pràctics per superar la selectivitat a universitats.gencat.cat. Fes les Pau amb Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival.

0: Downtown.
1: Andorra 93.8.
2: Flash FM.
3: Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
4: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Això sí, malaltia, malaltia, vaja.
1: Malaltia, la que tens tu, perquè, per favor.
0: No!
1: Al camp! La Xavi del Mau.
0: Per favor! Atenció, perquè anem a fer una broma telefònica.
1: Cuidao!
0: Aquí!
1: Doncs hi ha un tio que es diu Jonathan Arcas.
0: El Johnny.
1: M'ha fet gràcia el nom. Bueno, en qualsevol cas diu: hola, Miquel i Tomàs, volem fer una broma al nostre amic Jonathan Arcas, que és propietari d'una gelateria, un gelato, al Port de Mataró. Jota, aquest dijous va fa una reapertura, canviant tota la imatge, el nom, el logo, etc. del local. He preparat una bona sorpresa pels clients i confia moltíssim en que vingui moltíssima gent.
0: Dios.
1: Us podeu fer passar per l'Ajuntament de Mataró i inventar-vos algun motiu pel qual ha de tancar el port o alguna cosa semblant, i així no pot fer la reapertura. Pot ser bona broma, perquè es cabreja molt i porta molt de temps dedicant esforç per preparar la reapertura.
0: Wow.
1: A part del seu amic, Albert.
0: Doncs anem a trucar-lo. A veure si se menja la broma.
2: Sí?
1: Hola, bona nit. Parlo amb el senyor Jonathan Arcas.
2: Sí, sóc jo.
1: Què tal, com estàs? Mira, perdona les hores, et truco de l'Ajuntament de Mataró. Tens un minut per parlar amb mi, en relació al tema del port?
2: Sí, digue'm.
1: Vale, no, aquí tenim apuntat, ara m'han passat una mica tota la info. Ens vols explicar què tenies pensat tu amb el tema de... És una gelateria, oi, el teu negoci?
2: Sí, exacte.
1: Es diu
2: sí.
1: Yogurissimo, si no m'equivoco?
2: Exacte, vale. Diu Yogurissimo de moment.
1: Vale, vinga, doncs explica'm una miqueta què tenies pensat per pel tema del port i tot això, que era aquest dijous, pot ser, o no?
2: Sí, mira, serà, bueno, el que estic fent ara mateix és un petit canvi de... un petit canvi de la imatge corporativa del local.
1: Ahà.
2: I aquest dijous, bueno, hem tancat ara 3 dies, dilluns a dimecres, també era una miqueta de la imatge, amb cametes, ròtols, vinilos, etc.
1: Vale, Déu-n'hi-do, eh? Bon canvi de xassi, una mica, eh? Pel que veig.
2: Sí, sí, sí, sí, ha sigut un canvi, bueno, que ja portàvem planejat des de fa mesos.
1: Ahà.
2: Però, bueno, ara ha sigut ara fer-ho tot en 3 dies i, ale.
1: I el nom també el teníeu pensat canviar o alguna cosa així, o no?
2: Sí, el ròtol ja està. Mira, es dirà ara Goloso Frozen Bar.
1: Goloso Frozen Bar, vale. Ets sí. Molt llaminer o què?
2: Som llaminers, per això el nom.
1: Ah, amigo. Vale, molt bé. Abans era de iogurt gelat i ara serà de gelat, o com va?
2: Bueno, abans era iogurt gelat, gelat també, açaí, polos de fruita natural, smoothies...
1: Déu-n'hi-do, doncs esteu bastant actualitzats, no?, pel que veig.
2: Sí, bueno, portem anys ja bastant actualitzant, l'únic el nom que es creu una mica enrere.
1: Vale,
2: perquè
1: vale.
2: Era una franquícia de iogurt gelat.
1: Vale.
2: Bueno,
1: vale, sí. Escolta, tenint aquesta informació rere per confirmar que realment eres tu, és així. Aleshores t'explico, hi ha un petit problema. Hi ha hagut un problema amb el port, amb un tema de residus contaminats. I fins d'aquí uns dies bastant llargs no podrà accedir ningú al port. Per tant, els comerços i gent que estigueu allà, poca cosa podreu fer.
2: Ah, ostres, què ha passat?
1: Sí, sí, sí. No, es veu que era un vaixell i bueno, que ha contaminat tot, fins i tot l'ambient, o sigui que bueno, ja aniran avisant aquests dies, però no és, és una mica perillós apropar-se allà.
2: Ui, ostres, quin canvi de... Sí. Llavors, ara què passarà?
1: Bueno, no sé. Haurem de valorar, però bueno, molts ja estem parlant i diuen que hauran de tancar durant un mes, ja t'ho avanço, o sigui que està fotut.
2: Ostres.
1: Sí, sí. Tens algun altre negoci local o alguna cosa així, tu? Per...
2: No, no, només és aquell.
1: Només el del port, clar.
2: Sí.
1: Clar, clar, todos los huevos es el mismo cesto, ja. Yeah.
2: No, clar, clar.
1: Ja. Yeah. Ai, Déu meu senyor. Quin dia porto, tio, de veritat, eh?
2: Mare no, ja m'imagino, ja.
1: Ai, Déu meu. No tens un food truck o alguna
2: cosa? No tenim.
1: No sé, a veure, jo tinc un cosí que fa lloguers de food truck, per si poguessis portar el gènere allà i, jo què sé, posar-te alguna plaça, por ahí, no sé.
2: No, hòstia, no, m'has deixat agradar una mica de pedra, no? Tenim la il·lusió de la reapertura i de tot aquest canvi de començar.
1: Yeah.
2: I clar, però clar, pensa que amb food truck em quedo molt curt, perquè yeah. Tenim molta cosa.
1: Ja, et quedes molt curt, ja. Joder, quin dia porto. És que avui em fotria un tret, t'ho dic de debò, tio. Em fotria un tret. Ja. Ara sí que em fa falta un gelat, a mi, mare meva.
2: Hòstia, sí.
1: Bueno.
2: I, però què ha passat? Si té pinta de...
1: Jo t'explico. Ah, no sé si coneixes l'empresa Maersk, de contenidors, una molt famosa.
2: Sí.
1: Es veu que van portar, bueno, treballadores sexuals xineses i, a part, també portaven molts residus que portaven d'allà. I ara amb tot el de l'antivirus i tota la polla, ja saps com va el tema, que la gent està, va molt delicada, hi ha hagut sobrecontrols, i clar, vam veure ja 40 xineses a un contenidor i a més molts containers que van intentar tirar l'aigua, tal qual, tio. I tot desprenent una mena de pols rara, ni idea. Ja, això el departament químic ho ha mirat bé i era un escàndol, era un puto escàndol, tio. Era un escàndol bèstia. Llavors, clar, imagina't ara que tots els teus gelats estan contaminats i la gent comença a palmar-la. És que parlem d'això, a més. Sí. Parlem d'això.
2: Vale.
1: Digue'm, què passa, Jonathan?
2: No sé, em fa molt cregut, però ja t'has passat una mica.
1: Bueno, ara pots començar a menjar-nos la polla. Estàs a Flash FM. Què passa, tio?
3: Jonathan, que estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM.
2: Aquí és la broma, tio.
1: La broma la fa el teu col·lega Albert.
3: L'Albert.
2: Ja m'imaginava, tio, que era l'Albert.
1: Oye, però tu has cregut molt, eh?
3: Al principi estaves allà patint de veritat, Jonathan.
2: Hòstia puta, tio, que heavy.
3: Pobre.
2: No, el mitjà després ja, hòstia, digo, ja, com jo dic, de la Xina, tio, que heavy, tio.
3: I ara seguida ja ho has pillat, aquí.
1: Sí, a veure, ja volia anar acabant amb la Xina, sí.
3: Ah, ah.
1: Oye, per cert, tindrem gelats gratis, no, fill de puta?
2: Sí, passa, cabrón, passa. Sí, sí.
1: Bé.
2: Passa quan vulgui, marica.
1: Oi, calma.
3: Què dic?
1: Marica.
3: Ah, no.
1: Passarem pel port de Mataró.
3: Vinga, bueno, clar, és que li ha sigut fill de puta, clar, normal.
1: És veritat, s'ha respost.
3: Molt bé, que vagi molt bé la gelateria. Que vagi bé.
1: Adéu.
3: Adéu.
4: Vols fotre a parir el teu ex? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: es al BL, això es diu que no tiene sentido.
1: No té pas sentit, eh?
0: No tiene sentido. I atenció, perquè arriba el Sonar 2026, s'acosta, i el Flash Urban no volem que te'l perdis. Per això regalem entrades per anar-hi aquest any, del 18 al 20 de juny.
1: Vinga, i avui exactament regalem una entrada doble per anar el dijous. I a més, uns mitjons superguapos.
0: Pues vinga, va, truca ara al 935456868.
2: 935456868.
0: I el que has de dir-nos és que si avui haguessis de fer la selectivitat, aprovaries o suspendries? Vinga.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Hola.
3: Hola.
0: Hola, com en dius?
3: Soc el Jordi.
0: Des d'on has trucat, Jordi?
3: Mira, soc d'aquí de Vilanova, estic amb el David.
0: Molt bé, baixa'm el volum de la ràdio, Jordi, sisplau.
3: Vale, un moment.
0: Gràcies.
3: A veure, que estic molt emocionat.
0: Estàs content, Jordi?
1: Mare meva.
3: I, home, és que fa molt de temps que no parlava, no te'n recordo de mi?
0: Pues la veritat és que no, Jordi.
1: No, no, no.
3: Soc, sempre truco d'aquí de Vilanova de Geltrú.
0: Ah, veus que bé, Jordi.
3: I un dia vaig trucar perquè no sé què pensava, que era una entrada també.
1: Vale.
3: I era, no sé què era, per una cançó o alguna cosa raro, perquè com no estic bé...
1: Una gran anècdota, Jordi, una gran anècdota.
0: Ell mateix ho diu.
3: No, el primer petó, va ser, quin és el primer petó, vaig dir de baix de la taula.
1: Vale.
0: Molt bé, Jordi. Bueno, i ara què et passa? Com estàs?
3: Ara estic amb el David, que dic, trucar, a veure si em toca. I mira, estava trucant a la primera, i dic, en directe, no fotis. L'hem fotut directe.
0: Mira, Jordi, farem una cosa. Et farem una pregunta de la selectivitat. A veure si ets capaç d'anar a la selectivitat, vale?
3: A veure.
0: Vinga.
1: Fem una mica de geografia i la pregunta és la següent, Jordi. Quina és la capital del Canadà? A, Toronto. B, Vancouver. C, Montreal. D, Ottawa.
3: Ottawa.
1: Molt bé!
0: Jordi, ets molt llest, tio, de veritat.
1: Oye, ho ha fet ràpid. Jordi, has fet trampes o no, fill de puta? Has buscat a Google o alguna cosa així molt ràpid?
3: Escolta, jo sóc el Max Sheram.
0: Què és això?
1: Què vol dir?
3: El dragón de Dragon Ball, el Max Sheram, el de les set boles.
0: A veure, no, tampoc ens passem de friki ara, Jordi, saps?
1: Aquesta referència no era fàcil, eh?
0: De veritat.
3: Bé, us he agafat. Bueno, què m'he apuntat?
0: De moment, res.
3: Ah, sí, per què fas aquesta pregunta?
0: Bueno, però això no vol dir que t'emportes les entrades, saps?
1: Clar, això vol dir que ets capaç de fer un 1% de la CL, eh?
0: Ara digues un artista que creus que pots anar a veure el Sonar, a veure.
3: El Sonar? Hòstia, ara m'has... Hòstia, que l'any passat vaig anar... Espera. Hòstia...
0: Aquest any, eh?
3: Aquest any. M'he perdut aquest any. Aquest any he estat més a l'hospital que
0: al carrer.
1: Però què t'ha passat? Ens vol fer pena.
3: Em vaig fotre una fava, amb el patinet, un bajón d'azúcar, i m'he fotut la mandíbula a titani.
0: Dios, què dius?
1: Oye, però...
0: Tu anaves amb patinet, se't va baixar el sucre, vas caure al terra...
3: I catapum.
0: I bomba.
4: Bomba.
1: Oye, però, i la mandíbula... Tens una mandíbula tiesini ara, de ferro, en sèrio?
3: Sí.
1: Ara, tio.
3: De titani. Si el ferro no, el ferro no volem.
0: Té la mandíbula que sembla que sigui un drogata, però no és un drogata.
1: Un druida, no? Potser, com un robot.
3: Sí.
0: I com ho portes, tio? Home,
1: els culilingus els deu fer molt bé, ara, no? Amb la mandíbula de titani.
3: Bueno, estic forçant-me.
0: Estàs practicant.
3: Bueno, vull una entrada. A veure, et dic un DJ. Okay.
0: Això, digues un DJ del Sonar, va.
1: Ens ha distret, mentre buscava info.
0: Sí, sí.
3: No, sí. A veure... Bram Down, aquest. Bram Down, o com es diu?
0: Ah!

0: Hola.
1: Hola, ¿quién eres tú?
0: Alejandro.
1: Vaya tieso.
2: Por favor.
1: Alejandro.
0: ¿Qué pasa?
1: ¿Des d'on ens truques?
0: De Barcelona.
1: Vale, et farem una pregunta, a veure si avui
0: vale.
1: Haguessis de fer la selectivitat, si aprovaries
0: vale.
1: o no, vale?
0: No, segur que no.
1: A veure.
2: Home, no confia. Va, és de vale. geografia també i diu així, quin dels següents rius no desemboca al Mediterrani?
0: Hòstia, a. no podia ser matemàtiques, collons.
2: No. A, Ebre. B, Llobregat. C, Segre. D, el riu Miño.
1: No desemboca al Mediterrani, eh?
2: Al Mediterrani.
0: El Segre.
2: Mare meva.
1: Ets molt tonto, rei. A veure.
0: La geografia va
1: fatal. A veure, si han dit el Miño, i a sobre el Miño ho ha fet amb accent...
2: accent gallec.
1: Gallec. I estem parlant del Mediterrani.
2: Per favor.
1: Clar. És que clar, arribem
0: on... No, jo soc més de números.
1: Arribem on arribem, eh?
2: Clar, és que cabron.
0: Mira, jo vaig sortir a l'Hora Caigo fa molt de temps
1: i
0: una de les preguntes va ser la geografia i deia... Países envueltos en agua, rodeados en agua.
2: Mm. Vale.
0: I aquesta va ser la liada. Vaig dir Alemanya, vaig dir Espanya...
1: Home.
0: I clar, eren illes.
1: Home, clar, lògicament.
2: La veritat
0: clar, doncs
2: que...
0: els nervis del programa. I vaig fotre un clatallot al terra que no veia.
1: Doncs no t'emportes les entrades, vale?
2: Ho sento, company.
0: Collons.
1: Vinga.
3: 93 545 68 68.
1: Una persona, ara sí que sí, disposada a emportar-se les entrades del Sonar i uns mitjons del Sonar.
2: Vinga, va, truca'ns ara i emporta't aquesta entrada doble per anar dijous al Sonar i conèixer Setine.
1: Hola. Hola. No?
4: Hola.
1: Hola, com et dius?
4: Víctor.
1: Víctor, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau. Des d'on ens trobes, ja, Víctor?
4: De Barcelona.
1: De Barcelona, vale. I tu vols anar també al Sonar, no?
4: Vull anar, sí.
1: Vale. Doncs vinga, digue'ns un DJ que aquest any estigui al Sonar, va.
4: No, oh, sí, la puta. Va, aquesta és complicada, eh?
2: No, no és gens complicada. Fem la menció 4.000 cops al dia, és a dir, que hauries de saber-ho.
1: Ens passem el dia fent la menció.
2: Va, una pista. És una tia, també. O sigui, hi ha moltes ties molt famoses de tecno.
4: Vale.
2: I molt famosa.
4: No en tinc ni idea.
1: I et pot fer recordar un color. Et
2: sí,
1: pot fer recordar.
2: Exacte.
4: Un color en català o en un altre idioma?
2: No, en anglès.
4: El què?
2: En anglès.
4: La yellow.
2: Mare no. meva.
1: El color és el blanc.
4: La white.
1: No, la white no, vale, però has de dir el nom complet.
2: Clar, és com un nom compost, més o menys.
4: Hòstia.
2: Clar, és que tu no saps ni de música. Vaya drama.
1: És que vaya pinga.
4: Clar, aquesta justament...
2: Pues, era fàcil.
1: Pues a tu no et podem regalar les entrades.
2: Ho sento, company.
1: Oh.
2: S'ha
4: intentat.
1: Hola, bona nit.
2: S'ha intentat.
4: Hola, bona nit.
1: Tu com et dius?
4: Em dic Jordi.
1: Des d'on has trucat, Jordi?
4: Des de Vallirana.
1: Des de Vallirana.
2: Des de Pira.
4: Sí, tant.
1: Ma Jordi de Vallirana, vols anar al Sonar?
4: Hombre, i tant, home. És el millor festival que he anat jo en la meva vida. Em vaig posar de coca fins les tranques.
2: Ah, espera, Jordi, un moment. Jordi, tu
1: ja per això que... ja té la d'entrada.
2: Clar, jo pensava que bé està quedant amb l'entitat. I de sobte diu, coca, i em vaig fotre les tranques.
1: Ah, sí, però...
4: Home, quan... me la va passar el segurata, i era de la bona, eh?
1: Te la va passar el segurata?
2: Oye, però, sí, va, no, no, és una cosa, podem no deixar en mal lloc a un festival amb tant de nom com el Sonar, sisplau?
1: I que ens paga el sou.
2: Per favor.
1: Vale, Jordi.
4: Sí.
1: A veure, digues un DJ, una DJ que aquest any punxi el Sonar.
4: Home, la Melly Lens, crec.
1: Molt bé!
2: Només amb això ja ho tens!
1: T'emportes les entrades del Sonar!
2: Recorda que són per aquest dijous l'altre, eh? O sigui, no aquest, el següent, vale? El
1: dijous que ve.
4: Perfecte.
1: I uns mitjons!
2: Molt bé!
1: Que bé!
2: Vaya piquete!
1: No pensis que t'agafem les dades, vale?
4: Val, perfecte. Vinga. Moltes gràcies.
1: Adéu, Jordi!
2: Adéu.
3: Les cabretes truquen al Flash Urban. 93 545 6868.

0: Claro, claro, tienen alma rota.
1: Clar, Jordi, l'alma rota sí que la té el Jordi ara mateix.
0: Jordi, que t'hem penjat sense voler.
1: Aviam, el Jordi era el guanyador de les entrades del Sonar. Sí. Clar, que ens escrigui al WhatsApp o què?
0: Clar, jo he dit, no pengis, que t'agafem les dades. I va, i el penjo un, i el penjo
1: un. Ja, tu vols les entrades per tu?
0: No!
1: Perquè bueno, el truquen sí. Unes de zona?
0: No! Però què acabes de dir? Jordi, envia'ns un WhatsApp al 699-69-69-69. El Jordi.
1: Sí, el Jordi, el bo, eh? No, no escriviu ara Jordis.
0: Clar.
1: 699-69-69-69. Jordi, si us plau, volem donar-te les entrades, vale?
0: Jordi sense de Vallirana.
1: Clar, exacte.
0: Clar, és que no pensis, va, i penso jo. Saps?
1: Sí, no, ha estat sense voler, un error nostre, però tranquil, anirà bé i ens escriurà. Jo confio, Miquel.
0: Sí, si no hi anem nosaltres, Jordi.
1: Sí.
0: Saps? No és cap problema.
1: Li enviem fotos o vídeos.
0: Exacte.
1: Tot drogats.
0: Ja, per favor.
2: Bona nit.
1: Bé.
2: En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat...
0: Uau, quants números. L'1, el 14, el 22, el 39 i el 48, i el sol sona el 8 i el 11.
1: Bé, tenies temps.
0: Ah, sí?
1: Ara meva.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor.
1: Gràcies.
2: A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11,
1: sí?
2: Cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris.
1: Posa Uri, que hijo de puta.
2: 11. Ben jugat.
0: A veure, els que envieu un WhatsApp dient que sou el Jordi, nosaltres som llestos. Vull dir, semblem tontos, però saps?
1: Hijo de puta.
0: Diu que sóc el Jordi i es diu Uri, saps?
1: Es diu Uri, el que va.
0: Bueno, si no, ens emportem nosaltres les entrades.
1: Gràcies, Jordi.
0: Adéu, Tomàs.
1: Adéu, Miquel. Adéu, xaval.

0: Flash FM. Són les 11. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.